La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.
3: RAC 105.

0: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: La teva música.
2: La Rosalía.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.

0: dia i bona hora. Benvingudes i benvinguts al Matina Codina de RAC 105. Després del cap de setmana tornem a estar aquí a l'estudi per animar-te, per acompanyar-te, per entretenir-te, per fer-te ballar i cantar amb la música d'aquesta santa casa. Espero que ho hagueu passat molt bé, sobretot els que heu tingut un cap de setmana llarg perquè sou barcelonins i amb la Mercè i tot plegat, doncs segurament heu tingut el gran privilegi de tenir un KitKat, un parèntesi, en aquest tram final del mes de setembre. Un petonet de l'Ernest Codina, encantat de ser-hi. Lleganyes fora, il·lusió i actitud, sobretot, que ja sabeu que és el 50% de l'èxit a la vida, en general, eh? Doncs va, arrenquem, espero que estigueu molt bé fent el que feu. Com sempre, començarem fent una primera traça, un primer esbós de com pinta el temps. Us explico avui que torna la pluja. Avui és un dia de canvis i posem fi a la monotonia del temps de l'última setmana i a la calor fora de temporada. Sembla que la inestabilitat ve per quedar-se, després ho explicarà la Mònica Usart. De moment, avui, temps insegur, amb molts núvols i ruixats a la costa i al prelitoral en qualsevol moment, sense descartar alguna tempesta al Camp de Tarragona. També pluges disperses a les comarques de Lleida i davallada de temperatura i alleujament tèrmic, sense calor, o almenys sense tanta calor. De seguida, tots els detalls amb la Mònica Usart. De moment, el que dèiem, arrenquem l'últim dilluns del mes de setembre. Amb aquella alegria ho tenim tot llest per despertar Catalunya amb totes les garanties musicals i la dosi justa d'informació ben rematada amb l'humor únic i singular de l'equip del Matina Codina. Avui ja estem fent el programa 1122, que dedicarem, com sempre, a repassar virals i notícies d'impacte, però també tindrem la crònica de la Mar Puga sobre el piro musical que ahir la nit va tancar la Mercè amb la selecció per part del Josep Montero de Casgràcies amb la seva playlist de cançons. Sembla que a la Mar no li va agradar gaire. Jo l'he mirat aquest matí quan he arribat a la ràdio, fa un parell d'horetes. I a mi m'ha agradat, l'he trobat molt equilibrat, molt sensible i molt a la línia de la música que li agrada al Josep Montero. Per tant, després ho comentarem cap a 7:45 del matí. A més, el Sergi Ferrer ens llegirà la cara bé de l'actualitat al desinformatiu del dilluns, parlant de la crisi de l'habitatge, els concerts d'Oasis també, o la Festa Major de Barcelona, entre moltes altres notícies. I després d'aquest cap de setmana sense futbol de primera divisió, també ens visitaran els Manolos, el Lama i el Carreño, per explicar-nos quins temes han pogut omplir amb quins temes han omplert els seus programes esportius sense futbol. Avui a la tele de l'Alan repassarem com va anar el retorn de la Belén Esteban a Mediaset el de viernes. Després de 3 anys hi va haver punyals cap a Jesulín de Ubrique, cap a la Julia Janeiro. Bueno, en fi, escolta'm, això sí, 18,7% de share, eh? Parlarem dels MTV Video Music Awards, que s'han celebrat aquesta passada matinada als Estats Units, amb la Madonna com a principal guanyadora, eh? Aquí la tenim. I would like
1: to thank... M'agradaria donar les gràcies als meus dits, perquè sempre puc comptar amb ells. On them.
0: Ha estat l'artista de l'any, tot i que el millor vídeo ha estat per la Taylor Swift, eh? Després ho repassarem. També tindrem el show de la Mar Puga a la secció del nostre col·laborador Gerard CC, tocant tot allò que li preocupa d'aquesta nova setmana que comença. Ja us avanço que el que li preocupa més és aquest canvi de temps que us deia. I tot això i encara moltes coses més, ja haurem arribat a les 11 del matí. És que avui hi ha molta actualitat, eh? Avui hi ha molts temes, però mica en mica, xino-xano, hem d'anar despertant a poc, progressivament, i tot ho farem, que diu aquell. Doncs res, petonets de l'Ernest Codina, 6:04. Gràcies per acompanyar-nos i alegria que la traigo fria. Aquesta cançó, mira, és precisament una mica pausada i alegre.

0: L'encarregada d'explicar l'acudit és la Marta Massip, la recepcionista de la ràdio, que és molt simpàtica i li encanta aquesta secció.
1: Bueno, bon dia, a veure.
2: Hola, Marta.
1: Explico l'acudit, eh? Sí, sí. Això és un home que entra a una biblioteca. Bueno, ara estan de vaga les biblioteques, Ernest. Però suposem que és un dia que no feien vaga.
2: Vale.
1: Perquè si no, clar, no va poder entrar.
3: No podia entrar. No estan de vaga, ara.
1: Per això dic que suposem que és un dia que no hi havia vaga. Llavors l'home entra a la biblioteca. Perdoni, em podria posar una cervesa i unes olives? Clar, t'ho imagina't la situació. La bibliotecària, doncs clar, veu això i clar, li respon... Però, senyor, que això és una biblioteca. Sí. Llavors, l'home que havia entrat a la biblioteca demanant la cervesa i les olives... Ai, es puja el taló, que se m'ha oblidat. Es puja el taló, llavors l'home...
2: Home, això es diu al principi.
1: Ja, però m'ho havia deixat.
3: Bueno, ja, què passa amb les
1: olives? Doncs això, l'home, clar, tira al voltant i com la senyora li ha dit, això és una biblioteca, l'home li diu... Ah, perdoni, una cervesa i unes olives, sisplau.
4: Veu baixa.
1: Jo no l'entenc, aquest.
3: Doncs ho ha fet bé, ho ha fet bé.
4: Ha estat bé.
2: Tanca el taló,
5: el senyor li diu, és una biblioteca, com dient, no et puc posar unes olives. No, i la Marta no, la persona aquesta diu, ostres, parlarem veu baixa, perquè no deixa una biblioteca.
6: Informació, rigor, periodisme.
7: Una delícia de programa.
6: Tres coses que no trobaràs al Matina Codina.
7: Un programa casi de lujo.
8: Debería hacer un despertadior.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Puga, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara explicarem un estudi científic que diu que algunes persones acusades de crims molt greus, amb el que per a Jonathan en dic, no sé
1: per exemple,
0: acaben generant fascinació, admiració o fins i tot atracció física. A veure, detalls d'aquest estudi.
1: Això ho diu el periodista Francesc Soler, que analitza aquest fenomen al seu llibre Els assassins guapos, aquest és el títol, perquè un dels casos que comenta és el d'un jove de 28 anys acusat d'assassí, que va passar després del crim, doncs que a xarxes socials va començar a rebre molta atenció aquest noi pel seu aspecte físic. Algunes persones el van començar a considerar atractiu i fins i tot es va convertir en un sex símbol de la xarxa.
0: Si estàs boig, igual. Licència para matar.
1: Ara, ara, i això va fer, clar, que part de la conversa pública se centrés més en la seva aparença, en la seva personalitat, en la imatge, en què sexy és aquest tio, que no en el crim del qual està acusat. Vull dir, era un assassí. Llavors, una possible explicació que els mitjans i les xarxes donen és que es comparteixen fotografies, memes, vídeos i comentaris, i aquí es crea una narrativa al seu voltant, que és com que es converteix en una mena de personatge i deixes de banda la persona que és.
0: A tu et passa que els malotes t'atrauen, t'estimulen una mica més?
1: A mi sí, de fet, o sigui, no un assassí, però jo sempre he dit que a mi la peli Joker, o sigui, a mi el personatge del Joker, a mi m'agrada, o sigui, té un punt que m'excita.
0: T'agradaria que t'emputrés.
1: Bueno, té alguna escena
2: ja, ja s'entenia sense,
1: sí,
2: sense
1: no
2: aquest apunt teu.
1: Això es diu efecte halo. Això es diu efecte halo, que és quan l'atractiu físic pot influir en la manera com tu perceps a una persona.
2: Clar.
1: I tendeixes a associar aquestes característiques positives a algú que simplement és atractiu.
3: Bueno, jo crec que el cas més clar és el de l'estafador aquest de l'amor, l'Albert Cavaller.
2: L'estafador de Tinder.
3: Exacte, que bueno, és un tio atractiu, però és un malparit.
2: Sí.
3: Però això ha fet que moltes noies s'interessessin per aquest paio.
2: O el Luigi Mangione, que és aquell tio que la seva família havia mort per no donar-li tractament mèdic a Estats Units, va anar al CEO de l'empresa que li havia de donar el tractament a la família, li va fotre 3 tiros,
0: sí.
2: I a mi particularment és un tio que jo si hagués d'experimentar ho faria.
0: Tu trobes atractiu.
2: Més pel que va fer que per la física.
3: Però el tenim aquí, el Luigi.
2: Here we go!
0: Mar, no sé si vols fer una crida a la divisió d'assassins de Cambrians.
1: No, no, jo no vull fer cap crida. No vull fer cap crida, però és veritat que també les noies, per converses que he tingut i tal, és un punt sexual de morbo, d'aquest tio. Tothom diu que és dolent o que fa coses tal, però...
0: Jo el canviaré.
1: No, al revés.
2: Mata tothom, però a mi no.
1: No, jo el canviaré, no. O sigui, et dona morbo com és de dolent, o el que diuen d'ell, i dius, ai, doncs té aquest punt sexual que excita. Però és com a parella,
0: clar.
1: O sigui, no buscaries un perfil així.
2: No treballa a casa, cenar con la suegra.
1: No, claro, eso no.
3: La clau és el que diu l'Ernest i l'autor de...

0: d'aquest estudi.
1: Vaig acabant les frases que necessito.
0: És que és l'assassí guapo. Aquesta és la clau, guapo. El José Breton, ningú no tira. És més lleig que la mare que el va parir.
2: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
3: Ja comença a fer-se

0: tindran.
1: Sergi Ferrer posa el retrovisor per mirar tota l'actualitat que ha succeït durant els últims 5 dies.
2: I ho farem.
1: Aquesta setmana hi ha hagut teca, eh?
2: Molta teca, per tant, avui més que mai hauré de rimar, però sobretot hauré de cridar! Vinga, aguanta-ho, Marta!
3: Jolín, tu!
4: Gol! Gol d'aquí! Ha marcat el Barça!
2: Calleu tots!
1: Plau.
2: Un tio més curt que una cua de llebre regala una història digna d'un orfebre. Es planta al Congrés amb un pot de gas pebre i el buida al lavabo. Potser és que té febre? Persones ferides, no us pot concebre. Partit Popular, impossible de cebre. Tinc les cames que em fan figa. No em consola la mà amiga. Cap jaqueta no m'abriga. Tinc un buit que el cor castiga. Sóc un camp que no té espiga. Sóc una galta sense piga. Sóc un home que es fustiga perquè hi ha un peron de lliga.
1: Què farem aquest cap de setmana? Haurem de mirar el Sabadell.
5: No grites más.
1: No té gràcia.
2: Tothom comenta una pel·li que mola, molt ben feta, de vella escola, d'un duo de directors que controla. La bola negra, Hollywood sobre bola.
1: Oh. Uf!
2: Negra se'm posa a mi la bola.
3: Ai!
2: De tan pesats tot en tremola. Prefereixo una pel·li del Christopher Nolan. Sento un soroll curiós, sobresaltat. Una remor estranya, com allunyat. Un so distant i intens, continuat. No sé ben bé d'on ve. Curiositat. Sembla el plor d'un nen. Què haurà passat? Plora sense parar, estic espantat. Espera, ja sé qui és, que inesperat. És Mourinho, que plora des de dimarts passat.
5: Has hecho llorar a un niño de los gritos.
2: Hola, papa. Passa, passa. Diu el nen mentre l'abraça. Que bien que ja estàs en casa. Es posa un cafè, omple la tassa. Guarda la porra i la placa amb poca traça. ¿Estás cansado? ¿Qué te pasa? ¿Qué has hecho hoy al salir de casa? Pues hoy ha sido un día de guasa. Hoy tu padre ha echado una vieja de su casa.
3: Guay,
2: Mari Carmen, no estàs sola. Algun dia ens venjarem i a tota aquesta gentussa un mal futur els assegurem.
5: Crítica social!
1: Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies al resum setmanal.
2: Aquí no entran les rutines, eh?
1: Rimat sí. I cridat.
5: Ha arribado casa tres veces.
2: Cállate, que no se
5: llena de rima.
6: A RAC 105, Martina Codina presenta el senglar d'Osona. Ernest Codina. Let's make

0: una gran protagonista aquest cap de setmana amb el segon, diguem-ne, cicle de concerts que fa el Macondo Park de Madrid. N'hi haurà molts més encara, i un dels noms propis que ha sortit a l'escenari aquest cap de setmana ha estat l'Alejandro Sanz. Aquí teníem però la Shakira amb White Clef Jean, una altra de les cançons que fa que la gent s'aixequi de la cadira amb la Shakira i la seva gira. Molt bé, bon dia, Mònica Usart. Espera't. Bon dia, Mònica Usart.
1: Ara sí. Hola, bon dia.
0: Mira, som dues persones i tenia tots els micros oberts, menys el que tocava.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Mira, dels sis, tots oberts, no?
0: Sí.
1: Bueno, no passa res.
0: Coses de dilluns.
1: Què tal?
0: Bé, molt bé, home. Sí? Amb moltes ganes de saber perquè sobre el temps venen canvis, no? A partir d'avui arriben novetats, sembla que s'acaba la calor, Mònica, i arriben pluges o no?
1: Hi ha una setmana moguda, sí que pel que fa a la calor, avui, demà sobretot baixa la temperatura, però després dimecres tenim un repunt dels termòmetres una altra vegada, i després a partir de dijous a poc anirà baixant i a finals de setmana tindrem un ambient més propi per principis d'octubre. I a més amb aquestes pluges que poc o molt cada dia afectaran un lloc del país. Si ara et dic d'avui a diumenge cada dia a les zones, tindràs una embolic.
0: No, no cal.
1: No, intentem fer
0: avui
1: demà
0: avui, sí,
1: i dir-vos que la resta de setmana continua el temps inestable, i amb pluja.
0: Bueno, que la gent tregui la pols del paraigua, no?
1: Exacte, sí, perquè aquesta setmana el necessitarem pràcticament cada dia. Avui, durant el matí, arribaran ruixats, ho faran sobretot a la costa i al prelitoral, arriba des del mar aquesta pluja i després anirà avançant cap a la resta, cap a les comarques interiors i avançada la tarda també Pirineu i Prepirineu. Són pluges que localment poden ser intenses, sobretot en punts de la costa i del prelitoral, on poden deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Hi ha avisos en aquests sectors, sobretot costa prelitoral al matí, i a la tarda es mantenen els avisos cap al Vallès, Baix Llobregat, l'Anoia, el Penedès, l'Alt i el Baix Camp, i també el Tarragonès, amb temperatures màximes avui d'entre 25 i 29 graus. I demà, allarguem-nos fins demà, de matinada, xàfecs que tornen a guanyar protagonisme, sobretot a prop del mar, però ràpidament demà al matí s'estenen per tot Catalunya i poden descarregar també localment amb intensitat. I demà baixa la temperatura a tot arreu i de manera més acusada a les comarques interiors. I ara mateix tenim entre 19 i 23 graus a Barcelona, i a 22 graus a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona, 19 a Cardedeu i 17 a Vic.
0: Doncs una setmana d'aquelles de tenir el Meteocat radar, el radar del Meteocat.
1: Sí, el radar està alerta amb els avisos també que anem activant i que anem dient. Sí.
0: I creus que el jersei ja l'hauríem d'anar portant,
1: no? A veure, és que, no sé, jo últimament estic molt calorosa, llavors m'ho preguntes a mi que aniria...
0: Que rico.
1: Sí, doncs mira, et diria que en moments de pluja, sobretot demà, que és quan es veu més el descens, sí, demà a la tarda jo crec que ens anirà bé, i bambes i pantalona llarga.
0: Porteu un jersei a la bossa i ja està, si no teniu fred us el poseu.
1: Sí, però dimecres us sobrarà, perquè dimecres hi ha una pujada de les temperatures, i a finals de setmana ho recuperem d'anar.
0: Aquesta setmana sí que és una setmana de transició, claríssimament, entre estacions.
1: Sí, sí, a veure si ja s'hi queda, la tardor, que la volem aquí.
0: Perfecte, Mònica, i tant que sí, els teus desitjos són ordres, són 2:15. Aquest és Nil Moliner. Gràcies, Usart. De seguida, totes les notícies del dia i abans. Aquest tamarro del disc Nexo, del cantant del Baix Llobregat.

0: Moliner, que torna a estar d'actualitat gràcies a la seva col·laboració al costat de Ginestar. Amb qui estaràs, es diu la cançó. Passen 3 minuts de 6:45. Som al Matí de Godina, arrencant setmana, últim dilluns del mes de setembre, un dia marcat per les següents notícies, que repassem ara en format breu, perquè, escolta'm, no tot és cachondeo, també convé estar una mica informats, i després del cap de setmana llarg, en alguns casos, de molts de vosaltres, doncs crec que està bé que us poseu al dia. Heu de saber, per exemple, que mig miler de persones han tornat a dormir acampades a la Puerta del Sol de Madrid per reivindicar que el govern espanyol aprovi el decret d'habitatge. Hi ha prop de 150 tendes de campanya instal·lades al centre de Madrid. També heu de saber que el sindicat de llogateres té previstes mobilitzacions a Barcelona que s'allargaran durant tot el dia. La crida que fa el sindicat és literalment col·lapsar la capital catalana. Aquest matí hi ha diverses accions per protestar en contra dels desnonaments i per pressionar el govern de Pedro Sánchez. I pel que fa als premis MTV, hi ha una clara guanyadora. És Madonna, coronada com a millor artista de l'any. Aquesta matinada, la cantant nord-americana ha conquerit totalment la pista de ball. A més, Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels premis i ha superat Beyoncé, la Taylor Swift, que no para d'acumular guardons. Aquest any, millor vídeo musical. No deixem la música perquè ja no queden entrades pels concerts d'Oasis a Barcelona. He de dir que hi ha un company de l'equip, que és el Xavi Pardo, que en té. Després parlarem amb ell, Els britànics han aconseguit penjar el cartell de tot venut a tots els concerts de la gira de l'any que ve. Live Nation també recorda als fans que no comprin entrades a llocs poc fiables perquè la revenda està a l'ordre del dia i en molts casos són estafes. Per tant, el tanto que ve de canto, Pel que fa al cinema, La Bola Negra es consolida com la pel·lícula del moment amb una gran estrena als cinemes. Gairebé 180.000 persones han anat aquest cap de setmana a veure la nova pel·lícula dels Javis. Si algú de vosaltres l'ha vist i ens vol fer una petita ressenya al 608-717-141, no tingueu dubte i feu-ho, llanceu-vos a comentar, perquè després, evidentment, jo no l'he vist. Jo no l'he vist, no he tingut temps, però m'agradaria veure-la i també vull saber l'audiència què opina.
1: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Què, La Bola Negra? Explica-m'ho. 608-717-141. A Barcelona, ahir, el Piro Musical va posar punt i final a les festes de la Mercè. Aquest cop es va estrenar a nova ubicació, a la platja de Nova Icària, per les obres de Maria Cristina. S'hi van reunir 200.000 persones. El líder d'Oques Grasses, Josep Montero, va ser l'encarregat d'escollir les cançons i després tindrem la crítica de la Mar Puga. Jo també l'he vist. A mi m'ha agradat. M'ha semblat equilibrat, sensible, ha barrejat estils. S'ha vist clarament les fonts d'inspiració musicals del Josep Montero, però sembla que la Mar Puga doncs, no està gaire contenta. Canviem de tema, perquè l'Església Catalana es prepara per un relleu imminent de Joan Josep Omella, l'arquebisbe de Barcelona, segons el diari Ara. Tot ja està dat i beneït i ja se sap qui el substituirà i també quan, però de moment el nom doncs, encara no s'ha fet públic. I l'Iran puja el to contra els Estats Units i Israel i asseguren que Trump i Netanyahu podrien ser víctimes de les seves represàlies. El portaveu de les Forces Armades iranianes ha dit que tots dos presidents pagaran pels seus assassinats. Des de Teheran, a l'Iran també han advertit que tenen noves armes molt més destructives. Als esports, Eric García torna a Barcelona després de les molèsties amb la selecció espanyola. Els metges de la federació no li han vist cap lesió, però per precaució, Luis de la Fuente l'ha alliberat. El defensa del Barça hauria d'estar disponible pel proper partit contra el Getafe del 10 d'octubre. I a segona, el Girona tanca la jornada en cinquena posició després de guanyar divendres 2-0 a l'Albacete Montilivi, mentre que el Sabadell és setè després d'empatar a 1 dissabte a Balaïdos contra el filial del Celta. I acabem explicant la sorpresa majúscula al Mundial de Ciclisme. Un gregari de Tadej Pogacar s'ha proclamat campió en ruta. Brandon McNulty és la gran sorpresa del ciclisme després de proclamar-se contra tot pronòstic campió del món en ruta. El ciclista nord-americà de 38 anys va trencar-hi tots els pronòstics a Montreal i aquest any lluirà el mallot de l'Arc de Sant Martí, que fins ara era propietat del lesionat Tadej Pogacar. Passant 7 minuts gairebé de 6:45 del matí, estem despertant Catalunya i començant setmana recent 5 al matí a Codina. Fem una pausa i de seguida la Mar Puga, les efemèrides i també Arnau Mulet abans de les 7. Ara tornem.
2: Matina Codina!
3: Rexem 5 Barcelona.
4: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintura, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
3: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
5: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
6: Únic s'escriu amb H o sense H?
7: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
10: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
9: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
11: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
12: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
13: Esto promete, Manu.
12: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
13: Huele a compra, Manu.
12: Huele, huele. Va. ¡El palo! ¡24 horas!
13: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
12: Venga. Ocasión Plus.
14: Arriba la 114a edició del CHIO Barcelona.
15: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
14: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
15: Patrocinat per La Vanguardia.
16: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
17: Us escolto cada matí quan vaig a treballar.
18: Tu, la hòstia, la veritat.
19: És molt poc gras.
18: M'alegreu el dia.
17: Però només amb aquest trosset.
20: Ja tinc energia per tot el sant dia.
17: RAC 105.
21: La millor emissora musical.
22: Seguiu així.
21: Som-hi.
23: Matina Codina.
24: Codina, la mare que m'ha parit, a veure quan vens a Terres de l'Ebre. Però quan vens a Lleida, punxar, hòstia. Va, Codina, llença'm una samarreta de aquella quan estaves a lo del putrum.
23: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: més important, sens dubte, la que traien des de Bèlgica, que sempre ha fet grans recorreguts versionant artistes com Milan Farmer amb el Desenchanté. Aquí la tenim amb Ela Ela. Un bon tro musical per anar arrencant aquesta nova setmana. L'última del mes de setembre. Bon dia, Mar Puga.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs tu?
1: Molt bé.
0: Que ets la desvalguda, que ets la lesionada.
1: Sí, no us enganyaré. Avui estic una mica ja cansada de portar això. Porto tot el cap de setmana a casa.
0: Sí.
1: Clar, els meus plans han sigut d'estar a casa. I em canso, perquè he de demanar ajuda per tot, no tinc
0: autosuficiència.
1: Sí. Res, cansada.
0: També t'agrada que et cuidin,
1: M'encanta que em cuidin. Però ara que em mimin quan jo també em puc mimar, saps? I ara és complicat. Però bueno, tot sigui això, estic bé.
0: I acostumada tot el dia a anar amunt i avall, que ets una dona que li agrada socialitzar, sempre ha d'esdevenir en esdeveniment, no?
1: Aquesta setmana he decidit que faré, en 7 dies que aquesta setmana, 3 esdeveniments. Sí. Que està bé, no és cada dia, és dia sí, dia no, és dimarts, dijous
0: però
1: i divendres.
0: Però tu no hauries de seguir descansant?
1: I a veure com... No, el metge em va dir divendres que podia provar, aviam com em sento. Però jo tenia esdeveniments cada dia. He anul·lat 2, m'he quedat amb 3.
0: Quan et queda de portar això, aquesta bota d'esquí?
1: Molt. No m'ho han dit, però això té per 6-8 setmanes aprox.
0: Ànims, Mar Puga.
1: Gràcies.
0: I gràcies per venir malgrat els contratemps.
1: No, home, no.
0: Què tal el taxista d'avui?
1: Molt mono, m'ha agradat molt avui. Era mono i tot, sí, però no parlava molt. M'ha tret del...
0: Encara en traurem una història d'amor. Aquí.
1: Mira, avui pensava, el mirava pel retrovisor i pensava, compte no ens enamorem algun dia un taxista. Avui no era, però seria... algun dia jo crec que hi cau.
0: Seria novel·lesc i molt propi de la Mar Puga.
1: M'encantaria. Jo vaig lligar amb un taxista Sant Sebastián.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Hi va haver tema?
1: No del tot, però més o menys. A més em va dir, paga'm amb Bizum, i em va donar el seu número, una cosa així xula.
0: Digue-li tonto, també.
1: Bueno.
0: Escolta, aquí tenim la Marc, hem de parlar moltes coses avui, però tot xinutxano, i com sempre aquesta hora, 6:45, les efemèrides i commemoracions. Avui és 28 de setembre. Tal dia com avui passaven coses, Marc.
1: Sí, tal dia com avui del 1974 s'inaugurava el Museu Dalí a Figueres.
0: Mític, clàssic. Hi has estat, tu?
1: No he estat.
0: No, jo crec que hi vaig anar a l'escola, però no me'n recordo gaire, i sí que recordo haver-hi passat per davant, òbviament.
1: I el 2004, la tercera pista de l'aeroport del Prat, també s'inaugurava un 28 de setembre.
0: No s'aturen les obres, ja sabeu que ara estan en procés d'ampliació i molts veïns del Prat frontalment i també de Barcelona frontalment oposats a aquestes obres. Vinga, ja ens ha colat la Pantoja.
1: És gros, avui és el dia perfecte per escoltar Marinero de Luces, i és que avui és el dia mundial.
0: A veure, aviam.
1: Marítim. No.
0: I tu creus que totes les cançons que il·lustren la qüestió marítima, aquesta és la que
1: estava entre La Bella Lola, que no sé si te l'he posat, o Marinero de Luces.
0: Sí, també tenim
1: La Bella Lola. Manera. Ara. Traieu els mocadors.
0: No sé si a la farmàcia venen píndoles de paciència per aguantar aquesta tortura la qual no ens obligues cada matí. Vinga, més coses, aniversaris dels famosos.
1: Avui un amic nostre, molt amic, el David Verdaguer, l'actor, fa anys, en fa 43. Des d'aquí el felicitem.
0: Per molts anys, t'estimem, David.
1: T'estimem molt, i també estimem molt a una altra amiga, la Viviana Vallvé, que avui en fa 49.
0: Molt ben portats.
1: També l'actriu i cantant Hilary Duff, en fa 39.
0: És notícia perquè vindrà a Madrid, no? Vam explicar l'altre dia.
1: Sí, correcte. És notícia perquè fa gira mundial i vindrà a Madrid i està tothom revolucionat.
0: 20 anys després torna a l'estat espanyol. Atenció, hem de parar el programa perquè sembla que la Mar Puga té un aniversari que li fa molta il·lusió.
1: És un dels homes d'aquests de la meva vida que m'agrada, que avui donarem la torre i escoltarem cançons. Crec que us agradarà també. Ell és Josep Capdevila, més conegut com a Sergio Dalma.

0: cançó romàntica que es posava molt als casaments i ara potser és més de karaoke, no?
1: M'encanta, a mi me la posin quan me la posin.
0: Ha quedat una mica enrere.
1: Avui el Sergio Dalma fa 62 anys, per tant, des d'aquí també, felicitats.
0: Un petonet, el Sergio. Passen 3 minuts de 3 quarts de 7 del matí. Cop d'ull al zodia. Què diuen els astres?
1: Doncs mira, si avui ets verge, pots tenir una bona setmana. Avui pot arribar una resposta que et faci estar més tranquil. El millor que et pot passar arribarà quan menys t'ho esperes.
0: Ja que bé.
1: Si ets aquari, avui pots tenir una trobada especial. Potser algú que no coneixies o potser algú que coneixes, però notaràs una connexió diferent. No tinguis pressa per saber on et porta. Simplement deixa que aquesta conversa flueixi.
0: Digues pendent dels estímuls.
1: I si ets sagitari, ets el signe que pot fer un bon negoci. Una conversa avui pot ajudar a aconseguir millors condicions o alternatives que no havies contemplat. Abans de dir que sí, però analitza i mira si la primera opció és la bona.
0: Gràcies, Mar. Entenc que avui de hit per sortir del llit posaràs alguna cançó dels MTV Music Awards,
1: no?
0: De la Taylor Swift o de la Madonna, no? O una cançó del Josep Montero, que ha estat el responsable d'escollir el repertori del Tiro Musical, no? Suposo que sí, no? Va per aquí el tema, no?
1: Això sabeu per què ho fa l'Ernest, perquè ja ha vist que no, i ja s'ha enfadat. No. I clar, però és la meva secció, i avui fa anys el Sergio Dalma.
0: No, és la seva secció, però és un programa de ràdio.
1: Tu no creus que la gent...
0: Que ha de ser el més transversal possible.
1: No, aviam, avui el Josep Capdevila...
0: I el més alineat possible també al criteri musical d'aquesta emissora.
1: És que avui parlarem durant 5 hores del Piro Musical i dels MTV, però si fa anys Josep Capdevila avui, és un bon dia per escoltar de bon matí Yo no te pido la luna.
0: Santa paciència.
1: Oh, oh! Mira com comença.
0: És duríssim treballar aquí, eh?
1: Va!

0: Original de Daniela Romo, versió de Sergio Dalma, que avui fa 62 anys.
1: Matina Codina, abans de les 7.
2: Quin truc ara, tio?
1: L'Arnau Molet.
0: Bon dia, Catalunya, endavant amb el dilluns. Bon dia, Arnau.
3: Ei, bon dia.
4: Bon dia, Catalunya, bon dia, Osona. Què tal, família, com esteu?
0: Bé, aquí sobreposant-nos a la son, no? El cansament del cap de setmana, perquè jo, per exemple, el cap de setmana soc un tio que s'esgota, en general, però bé.
4: Ja ho he vist, no has parat de punxar, no?
3: Sí, eh?
4: Vas fer una remember, no? Què?
0: Sí, aquest dissabte a la tarda vaig estar a la sala d'Igualada davant de 600 persones, tranquil·lament, allà fent un remember, en Tarrio, tot de gent d'això, de 35 en amunt. Gaudint de la bona música Remember, i a la nit vaig estar a la festa del vi Bacus a Verdú, tu, allà al costat de Tarragona, i la
4: mare meva,
0: fantàstic. Però aquí estem.
4: Doble bolo, eh?
0: Sí, sí.
4: Estàs a tope, tio.
0: Ja està.
4: Mare de Déu.
0: Ja s'acaba
4: la... al teu costat,
0: ja
4: res,
0: acabat.
4: Minúcia.
0: Ja s'acaba la temporada d'estiu, ara xinutxano. Escolta, Molet, va, tu com afrontes la setmana? Tot bé?
4: Sí, perfecte. Jo he descansat molt, amics. De fet, a mi la Mercè de RAC 105 va ser el gran esdeveniment de la setmana.
0: Sí.
4: Vaig acabar tardíssim i encara no m'he recuperat del tot. Vull dir que ara necessito un procés com de recuperació, sí, i tot plegat.
0: Escolta, aprofitem la virentesa, sí, per felicitar tota la gent que va venir, donar-los les gràcies, per omplir l'Avinguda Maria Cristina amb aquests concerts de la Mercè de RAC 105, que van ser extraordinaris. No sé si tu, que hi vas estar tota l'estona, destacaries algun moment.
4: Sí, no, el moment que els castellers, crec que es diuen Joves de Barcelona, van fer el castell al mig de l'Avinguda Maria Cristina amb els Amics de les Arts, va ser bastant espectacular.
3: Que
4: jo
3: guai.
4: Crec que aquest va ser un dels moments àlgids de la nit, sí, sí.
0: Esperem amb ganes el nou disc d'Amics de les Arts, també, evidentment, molta eufòria amb els Catarres, moments bonics amb Teràpia de Xoc, i gràcies a tots els artistes que van passar per allà, també Marcos, Maria Jaume i companyia. Va, 5 minuts i les 7 del matí, de què ens parles avui, Molet?
4: Va, avui us vull donar una idea d'emprenedoria, amics, perquè en un dilluns com avui, mira, sempre va bé. Potser arribeu avui a la feina, us asseieu davant de l'ordinador i dieu: jo avui és que no tinc ganes de fer absolutament res. Això pot passar, no?
3: Pot
4: tranquil·lament
3: passar.
4: Doncs escolteu, perquè hi ha un home que ha convertit precisament això en el seu negoci. El tio es diu Shoji Morimoto, és japonès. L'any 2018, quan tenia 41 anys, el seu cap el va acomiadar perquè va dir que no portava res a l'empresa. I ell va dir: calla, començaré a oferir-me fent exactament això, que és absolutament res.
3: Molt bé.
4: La gent el pot contractar perquè vagi amb ell als dinars, perquè l'acompanyi a fer un tràmit, no sé, perquè estigui assegut mentre treballen, o perquè estigui, doncs, present en un moment complicat. La gràcia és que ell no ha de parlar, no ha de donar consells, no ha de fer res de res. Simplement hi és, ja està.
0: És
4: el negoci li funciona, eh?
0: Un home de companyia. A veure, aquests japonesos no estan gaire bé del cap, no carburen. Per mi els falta una bullidota.
4: No,
0: però vaja, no sé si contractaríeu un desconegut perquè us fes companyia.
3: Ni de conya. No, jo no.
4: Bueno,
3: a mi em faria por.
4: No, jo tampoc. A veure, abans, no sé, trobo qualsevol contacte a l'agenda i demano, suplico que vingui a veure'm, no? Però... que sapigueu que hi ha un client que ha contractat aquest tio 270 vegades. Això ja crec que traspassa una mica la línia del que és client i passa a ser, doncs, amic o alguna cosa més, no? Potser.
0: S'ha d'estar molt sol. Home, suposo que aquest sí que hi deu parlar, no? Perquè si no, quina relació més...
4: Clar, no sé. Igual apareix allà.
0: Sí, però això...
4: No fa res, no diu res.
0: Sembla molt bonic sobre el paper. Però depèn qui et toqui acompanyar, també, tremendo pal, no?
4: Sí.
0: I segurament a vegades has d'aguantar cada xapa, que jo prefereixo treballar i desgastar-me físicament cada dia que no pas haver d'estar allà pal plantat fent de palmera, no? Perquè al final et paguen...
4: No, i de fet,
0: per fer de palmera.
4: Aquestes feines que no tens... O sigui, no fas res, exactament, tu estàs allà i has d'estar allà i punt, això jo crec que és de les pitjors feines del món. Encara haurien d'estar més ben pagades que qualsevol altra feina.
0: Jo crec que el temps ha de passar molt lent. Escolta, la millor companyia es diu ràdio i som aquí cada matí. Això ja ho sabeu. Arnau Molet, moltes gràcies, carinyo.
4: Vale.
0: Fins ara.
4: Fins ara.
0: 3 minuts i les 7 del matí. Bon dia, matineros.
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
5: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
6: les assegurances de salut de Línia Directa, que et permeten triar l'especialista i demanar cita directament, i a més pots fer les teves revisions i proves als millors hospitals. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
7: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
8: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
7: Perquè ara Fiac Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. Fiac, 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
2: Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure. Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.
12: Ara m'ho

0: 105, la casa dels teus artistes. El Matina Codina, el feu vosaltres.
1: Ei, bon dia.
2: Bon dia, Matina Codina.
3: Hola, matiner.
4: Bon dia, Matina Codina.
3: Tenia un bon dia.
5: Bon dia, matiner.
6: Bon dia, matinaires.
7: Bon dia, codinaires.
8: Vinga, va, som-hi.
9: Bon dia, matinero.
10: Vinga, va, bon matí.
3: Un petonet.
11: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero encantado de vida. Encantado de vida.
0: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi, dubita.
12: Estem parlant del meu outfit d'avui perquè, bueno, vaig anar de compres aquest cap de setmana i ho de saber. Mira, a Catalunya, que li vaig demanar a la Mar... Sí, li vaig escriure i dic, escolta, què m'he de comprar? Per on va ara la nova tendència de la moda i tal?
13: I li vaig passar captures inspos de les dues botigues on vas anar i m'has fet bastant cas i estàs guapo.
12: Gràcies.
13: Li vaig dir, surt del negre, agafa això, colors, he comprat uns texans...
12: Això vol dir que fins ara estava lletxot, no?
13: No, però tens més llums.
14: No t'estaves, com es diu, traient partit.
12: Sí.
13: Ara.
14: Saps? Això hi ha gent que diu, es treu molt partit, sí. Doncs és molt lleig.
12: Està resultant, no?
14: Sí.
12: Se sap treure punta, com si fos un llapis, jo. Bueno, bon dia, escolta, com ha anat el cap de setmana? Bon dia, l'Alillo.
15: Bon dia, molt bé, molt tranquil.
12: Escolta, jugaves la Copa Davis, no?, de tenis.
15: Sí, vaig jugar amb un tio que no era molt bo, francament.
12: Millor. Sí. Perquè sabem que si força es lesiona, que és la meva màxima por.
15: Sí. A tu t'és igual que guanyi o perdi. Sí, tu el que no vols és que em faci mal per no venir aquí. No?
12: Home, si el premi fos 1 milió d'euros, voldria que guanyessis.
15: És veritat.
12: Però el premi és moral, és una victòria moral.
14: El premi és no estar a casa amb la teva família.
15: És un trofeu. El premi és un trofeu. Bueno, vaig guanyar 6-0-6-0.
13: No, molt bé, Alan.
12: No, però ja sabeu que jo us vull la felicitat i si l'Alan Lillo està més content, guanyeu tots.
15: Realment sí,
12: No, però és veritat, això que diu el Sergi Ferrer, que hi ha gent que s'apunta a activitats esportives per poder fugir de casa una estona.
14: Sí.
12: Això és així. Escolta, i és molt legítim, eh?
14: Quants dies vas a CrossFit, tu, Xavi?
16: Sí.
12: Molt bé, aviam. Sergi Ferrer, que estàs xerrameca, cosa que m'agrada, perquè al final se't paga per això. Com ha anat el cap de setmana?
14: Bé, he fet el contrari de l'Alan, que és res. Res de res.
13: Que guai.
14: Necessitava descansar d'una setmana frenètica d'horaris molt heavies, perquè com... Ara permet-me que expliqui que estic a l'11.
12: Sí, hòstia, passat, eh?
13: Si no ho havies dit.
14: És el programa on també està el Xavi Cazorla. Però jo vaig al dijous, que és molt millor. Però la setmana passada vaig estar anant-hi també dimarts. Com no hi ha lliga, diuen que salga el payaso i ens expliqui coses divertides del futbol. I llavors vaig fer dimarts i dijous, cosa que fa que vaig estar la majoria dels dies dormint entre 2 i 3 hores. Perquè, clar, arribo a casa a la 1, entre que m'adormo les 2...
12: Sí, però jo ara que estic en moda healthy, estic escoltant molts coaches aquests, diuen que això de recuperar la son al cap de setmana no serveix per absolutament res, eh?
14: No, però les meves 12 horetes de dissabte no me les treu ningú, Ernest.
12: Doncs saludat queda la nova estrella radiofònica barra televisiva, Sergi Ferrer. Seguiu-lo a l'11 d'Esport 3. Lluís, home, bon dia, Lluís.
17: Bon dia a tots, bon dia, què tal, com esteu? Efectivament, avui és dilluns.
12: Efectivament, què?
17: Avui és dilluns. Correcte.
15: És veritat.
17: Escolta, dona-li una forta abraçada al Xavi Valls i al David Bernabéu, que em consta que estan per allà.
14: Sí, que estan, sí.
12: No malgastem el temps.
13: Quants amics.
12: D'acords. Xavi Cazorla, bon dia.
15: Hola.
12: Et veig content, tio. Què ha passat aquest cap de setmana?
15: Lluís Canut davant sempre em fa estar content.
17: Sí, senyor. Som bons amics amb en Xavi Mazorca.
15: Sí. No, Cazorla. Mazorca és un altre.
12: Bé, suposo que tu cap de setmana familiar, no?
15: Molt tancats a casa, sortir una mica...
12: Hòstia, sou larves, eh? Realment sou...
13: Larves.
12: Estan allà, no? Com cucs de seda, no?
14: Però també tu tens és una vida de DJ, d'estrella. Clar, tu ets a la Vichy minuts abans de que passés el que tots sabem que va passar.
15: La Vichy o el Kiko Rivera, segons com lo mire.
14: Bueno.
12: Bueno, ja està, ja s'acaba la temporada de DJ. La Marpuga està ratllada.
13: Hola.
12: La Marpuga està ratllada perquè...
13: No. Bueno,
12: sí, perquè
13: tampoc.
12: Per obligació ha hagut d'estar a casa pel tema de la cama. No? Ja està. Però bueno, t'he vist emocionada que ahir vas penjar una foto a Mejores Amigos a Instagram.
13: Del
12: pell de gallina a la cuixa.
13: Oh, sí, veiem Velvet.
12: Que semblava una foto, bueno, era una foto amb un pèl extremadament sexy.
15: Ah, sí?
12: Sí, perquè, clar, se li veia...
13: Se
12: li veia la petxina.
13: No. Què dieu?
12: Bueno...
13: És mentida.
12: Escolta'm.
14: 7 i 3. Bona setmana a tothom.
13: Ara la penjaré normal, perquè jo penso que no és veritat.
12: No, és a dir, estàs amb calces.
13: Perquè estava veient Velvet.
12: Estàs amb calces.
13: Sí, però estic a casa, perquè és que estic tot el dia amb calces i no faig una altra cosa.
15: Si me mete a mi en lo mejor, amigo, eso.
13: No te voy a meter. No, perquè... No, ja l'he borrat.
15: Ah, ja l'has borrat?
13: Aquest matí he eliminat... Perquè ahir a la nit vaig penjar com, no sé, 15 vídeos. És que estic molt avorrida a casa, o sigui, com no tinc res a fer. Hi ha gent que em dona feedback i per no saturar tampoc l'Instagram normal, pues els mejores amigos em comenten, amb tal, llavors em distrec.
14: Vinga, un regal pels meus mejores amigos. Compte'm, aquí teniu.
12: Ja veieu que estem més o menys amb el to de sempre, per ser
13: sí.
12: La noia de la cotxe. Marc Puget, estirem molt.
13: No ho faré.
12: La Mar, que va seguir ahir en directe al Piro Musical, després ho comentarem.
13: Sí,
15: claro. Que... Piro Musical, què?
12: Sí, a la Mar no li va agradar, a mi sí.
13: A mi no, em va avorrir com una mona. Em vaig esperar, a més, per parlar avui.
12: Però, la Mar diu que és avorrit, el Piro Musical amb la selecció de Joan Montero. Jo l'he trobat molt equilibrat i sensible, després ho comentarem. Una de les cançons que va sonar, perquè veieu que no va ser avorrit, va ser aquesta.
13: Home. Sí, aquest moment de...
12: No, Coldplay, Sky Blue...
13: Aviam, que no totes van ser dolentes, però en general, o sigui, el meu anàlisi global va ser sí. Lenny avorrit.
12: Clar, va sonar poc Melendi.
13: Pensa que veníem d'Estopa l'any passat, amb molta rumba, amb una cosa molt moguda, molt xula. Ahir me'n vaig avorrir.
12: Després ho comentem. Ara, Coldplay, Sky Full of Stars, que és una de les moltes cançons que va programar el Josep Montero.
13: Epa!
12: Mentre hi havia focs artificials.

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Gisela.
2: De Platja d'Aro.
3: Veure, no ets la cantant, Gisela, no?
2: No, tenia no,
1: res,
2: però no.
1: A Gisela, me la hice.
3: No, deixa'm estar.
4: Deixa'm estar. Gràcies.
3: Bé, gràcies per escoltar-nos. Com ha anat el cap de setmana, Gisela?
2: Bé, tranquil·let, passejant pel camí de ronda. Bé.
3: Bueno, se't nota relaxada i amb la veu prou clara. Ja fa una estona que voltes, Gisela?
2: Sí, fa una estoneta, que ara ja soc a Girona i vaig cap a treballar.
3: Molt bé. A què et dediques, Gisela? A
2: treballo a la Diputació de Girona.
4: Ui.
3: Molt bé. Veig que la Diputació de Girona sí que treballeu, perquè ens van fer ressò la setmana passada que la Diputació de València hi ha uns quants funcionaris que van a fitxar i després tornen cap a casa. Tu treballes.
2: Ho vaig veure. Sí. Hi ha gent per tot.
4: Oh, sí. A Girona no les feu aquestes coses,
3: no,
4: a que no?
3: No, la Gisela té una veu de persona responsabilíssima. Digues.
2: Total. Sí. No se'ns acudiria mai fer això.
4: No.
3: I menys en diners públics.
4: No, i menys a una diputació, que la gent treballa, bueno, des de que es lleven fins que se'n van a dormir a les diputacions.
3: Amb la Gisela no t'hi posis. La Gisela és una oient del Matina Codina ad eternum.
4: Gràcies a les diputacions de Catalunya per la feina que fan, que és imprescindible.
5: Gràcies.
3: 50 euros, Gisela. Què et vols comprar, Montse Interiors? Hi ha alguna cosa que et foti gràcies d'entrada o no?
2: Doncs vull renovar els llençols.
4: Ah,
1: mira,
4: aprofita.
1: Molt bé, molt bé. Cosa de mujer.
2: Sí, fantàstic.
3: Estàs al lloc correcte. Mons Interiors tenen molts llençols. Un petonet i gràcies per escoltar-nos. No pengis.
2: Gràcies a vosaltres. Felicitats pel programa.
4: Corre a treballar, que estàs perdent temps. Vinga a treballar.
3: Felicitats a tu. Bona setmana.
6: A Montse Interiors som els personal shoppers de casa teva. T'oferim assessorament i més de 19.000 productes de roba per la llar i decoració, confecció a mida, fabricació pròpia i preus sense intermediaris. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse
7: Interiors. Matina Codina. Només a RAC 105.
8: Sabies que amb l'ajuda de Fundació Repsol la meva organització ha reduït la despesa energètica? I així podem dur a terme més projectes socials.
9: Repsol treballa per millorar l'eficiència energètica de les entitats socials amb l'experiència i el coneixement dels voluntaris Repsol. Descobreix-ne més a fundaciorepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de col·laborar.
10: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
11: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
12: increïble.
11: Platòric.
12: Patata. L'oferta a dir... aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
11: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: El 3 i 4 d'octubre Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
14: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Matina Codina.
16: És el programa que escutxem mentre fem obres de Camp Nou. Aquest programa és quasi tan bo com posar platur. Si necessiteu fer una reforma, Reformas Infinity e Hijos. Soy Noboya Dimitri, con més de no sé quants anys d'experiència.
7: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Revulsiu, no? Una cançó que realment és captivadora i activadora per molta gent el dilluns. Una de les preferides per molts DJs a l'hora d'aixecar una pista de ball i també sona aquí a RAC 105 com un dels números 1, el duet neerlandès Another Talk to You. Xavi Cazorra, bon dia.
1: Hola.
2: Condis t'ofereix aquesta secció.
3: Matina Codina, és l'hora de fer zàping.
0: I ara us fem un esbós de l'actualitat, la resseguim amb els àudios del Xavi Cazorla.
1: Doncs mira, i començarem per el cap de setmana que hem tingut una mica de gent manifestant-se pels carrers de Madrid. De molts tipus, a mi m'agraden aquests que el programa de Males Companyies de Televisió Espanyola van explicar, amb molt bones paraules, que estan en contra de Pedro Sánchez i també una mica de la pobra reportera que estava allà.
4: ¿Te cree que se vivía mejor con Franco que con Sánchez?
5: Sí, 300.000 veces más. Prefiero a Franco a este asesino que tenemos y a este criminal.
4: ¡Hijate la gran p***!
6: Parece mentira que Televisión Española no defienda a España. No. Defienda a los traidores, a los bilduetarras, a los separatistas, a todos los que van contra España.
7: La prostitución que tú ejerces da más renta por ahí detrás.
8: La prostitución, pero esas son palabras muy ofensivas, señora.
7: Las que son. Por lo que haces tú, prostituirte por un plato de lentejas en contra de toda la ciudadanía española.
9: Pues huevo, señora.
7: Eso es lo que aquí también esto de la cara.
8: Cálmese.
0: Bueno,
9: no queríais democracia, pues toma democracia.
1: Eso, toma, díselo, Carlos.
9: Canta Herrera en Cope, buenos días.
0: Sí, però s'està desinflant una mica el moviment de l'extrema dreta donant suport a aquesta causa, t'ho dic ara, I ara són quatre gats ja els que
1: estan sortint. No, però perquè els que surten al carrer són els hiperventilats. El problema són els que aniran a votar.
9: Eso es, Sergio, claro.
1: No, me llames Sergio.
9: ¿No habéis visto los sondeos últimos? Bueno. Según los sondeos, España votará Vox y PP como las principales fuerzas políticas.
1: Ve, vuélvete a la COPE.
10: Sí. Enganyaría si et digués que ets l'amor.
0: Fem alguns comentaris també, tot i que després ho ampliarem amb la Mar Pugues, sobre el Pir Musical d'ahir.
1: Sí, un petit tastet, perquè el Pir Musical d'ahir de la Mercè a TV3, del qual havia triat la selecció musical el Josep Montero de Casgrasses, va acabar, com dèiem abans, d'aquesta manera.

0: Sí que quadren els petards, però fixeu-vos.
1: Són quadrats o què?
0: Estan molt quadrats.
1: No els tirava jo, els engegava jo també.
2: Ah, sí, amb un encenedor?
1: Sí.
3: Que rebentaves,
2: no? Déu-n'hi-do, ja t'ho podem anar.
0: Escoltarem tota la cançó, o...
2: Fins que ens cansem.
3: Jo l'he deixat
4: sencera.
5: Bon dia, tothom.
2: Hola. Deixeu de fons, Ernest, que està guapa.
5: Tota aquesta mà de petards que llencen, penso, si tots aquests diners els invertíssim en una bona campanya, Catalunya seria independent.
0: A mi el que em va fascinar són els comentaris que feia totalment buits de contingut la Dulceida.
3: Ara.
0: Ens hem de revisar això. Hosti, una cosa que va de focs artificials i de música, i em posen una influenciadora que anava vestida com un peix
4: i que
0: els comentaris eren de peix bullit.
2: Però és que parlem...
4: Va ser horrorós.
2: Un piro musical.
0: Sí, cap anàlisi musical profund de res.
2: Però necessita algú retransmetent-ho, com no sigui per persones cegues. No. Tu per què has de parlar per sobre del piro musical?
0: No, per sobre no. Entre blocs.
2: Però és igual.
0: Entre els blocs. A més, es va menjar la música més d'una vegada.
4: Sí, a més se li va colar so. No,
0: I la vaig trobar sobreinterpretada.
4: Sí, va parlar de la gran cita supergratuïta. Sí.
0: Jo no veia una presentadora. Jo, sincerament, que se'm perdoni, però jo veia un maniquí.
2: Aquesta noia és creadora de contingut, no és presentadora de tele. És que hi ha un intrusisme laboral aquí, també.
3: Gràcies a Déu, segur que ens va costar a tots els catalans molts pocs diners la presentació aquesta.
0: Escolta, està sonant la música preferida de Munir Nasraoui, Hasselhart 304, pare de Lamine Yamal.
6: Sí, perquè Espanya va guanyar 2-3 a Anglaterra a la Nations League aquesta amb un gol de Lamine. I això va fer que el teu pare, Lamine, estigués molt content, tant que va decidir gravar-se, tornar a gravar-se i tornar a cuinar uns nuggets.
7: Hola, mi gente, ¿cómo estamos? Vamos. ¿Se escucha todo? Correcto, vamos. Por la victoria. Fácil, ¿eh? Voy a hacer otra vez nuggets. Que me decían que yo no sabía hacer nuggets. Lamine, estos nuggets son de tu victoria, hijo, y la de España. Vamos ahí. También mezclados. Esto es un arte. ¡Vamos, España, que hemos ganado! ¡Hemos remontado! Chavales, así lo hemos hecho ayer, la remontada, así, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, remontada.
4: Maravilla.
7: Este es el plato de la remontada. Viva la Lioli, la madre que lo parió. La primera persona que inventó la Lioli, esa persona hay que darle un diploma.
0: Bueno, comentarios de toda mena.
7: Viva
5: la Lioli. Viva la Lioli, hermano.
3: Però una cosa, els nuggets, no és una mica gran per menjar nuggets?
0: A més, perdona, és pollastre arrebossat el que fa.
5: No són nuggets.
0: El que passa que jo dubto que allò que tinguis allà sigui farina, realment.
4: A saber.
0: Perquè el to, els comentaris, una mica, no? Ets el pare d'un personatge públic, tio.
2: Saps què hauríem de fer? Posar el Hasselhart a retransmetre el piro musical. Això sí que faria gràcia.
4: Això sí que faria audiència.
3: Els veïns del Hasselhart aquest deuen estar contents.
5: Si se queja, lo apuñalo. I el puro musical, cada petardo, un puñalazo a alguien.
2: ¿Puñalazo o una puñalada?
5: Lo que me salga de los huevos.
2: Es que habla bien.
0: Mira, parlant de huevos, al moment en què bats els ous i parles de la...
5: Cuadrado con el pido musical.
2: Sembla el Goku quan lluitava.
0: Escolta'm, Déu-n'hi-do, quin quadre,
5: l'actualitat. Sí, viva la Lioli.
0: Viva.
3: A veure si et portes uns nuggets un dia.
5: Ara, nuggets.
2: Métele un puñalazo al calvo.
5: Te lo pego a ti los huevos.
2: Toma!
8: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra...

0: formació actualment aquí a RAC 105, un trencapistes absolut d'un francès que ho està rebentant moltíssim, eh? No sé què passa a França, però entre David Guetta, aquest senyor i uns quants altres noms, doncs la veritat és que estan en un moment increïble. Al costat de Sol, això és Jamaican Bam Bam.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Per fi arriben canvis. Aquesta setmana sembla que s'acaba la calor intensa d'estiu. Bon dia, Mònica Usart.
2: Hola, bon dia.
0: I anem preparant el paraigua, perquè sí, cada dia tindrem pluja algun lloc o altre.
2: S'espera una setmana mogudeta. De fet, avui les pluges ja aniran a més a mesura que avanci el matí. Arribaran pel mar, per tant, primer afectaran sectors de la costa i del prelitoral, i després a la tarda arribaran de manera més dispersa cap a les comarques interiors i avançada a la tarda també al Pirineu i al Prepirineu.
0: Perdona, avui quan surti de la ràdio plourà?
2: Probablement sí.
3: Hola,
2: a quina hora surts? Com ve estar surtis?
0: Entre la una i les tres.
2: Sí, en principi sí. Podria estar plovent. I hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, més de 20 litres en mitja hora, ara al matí costa i prelitoral, i a la tarda es mantenen al Vallès, al Baix Llobregat, a l'Anoia, al Penedès, l'Alt i al Baix Camp, i també al Tarragonès. Les temperatures baixen un pèl respecte a les d'ahir, sí, però moltes màximes encara d'entre 25 i 29 graus. Demà baixa més la temperatura, demà torna a ser un dia de pluja, demà pràcticament tot el país, i dimecres pugen els termòmetres, però per tornar a baixar després a partir de dijous, i a finals de setmana ja tindrem un ambient més habitual per aquesta època de l'any. I poc o molt cada dia plourà, a un lloc o altre. Demà les pluges més generals.
0: Abans la tardor ja ho tenia, que plovia,
2: sí,
0: no?
2: Sí, clar.
4: Que plogui. Una cosa, Mònica, perdona que interrompi. El fill del meu amic, Alan Lillo, fa avui futbol a Sant Pol de Mar.
2: Sí.
4: No sé si a les 5 de la tarda hi haurà...
0: Com és que no va preguntar l'Alan?
3: Està al lavabo.
4: Perquè és molt tímid.
2: Hi ha risc tímid. Hi ha risc de pluja. Sí, sí, sí.
4: Ja li comentaré.
2: Perfecte.
3: Dóna-li records al fill de l'Alan, que és boníssim.
0: Una pregunta. Llavors, si plou i queda tot l'outfit de futbolista, la roba bruta i plena de sorra, això... De cara a la rentadora, això no deu ser bo, no?
3: Eso la mujer, pregúntale a la mujer.
4: També és veritat que des de fa uns anyets ja comença a haver-hi gest artificial de nous camps de futbol.
3: Des de fa uns anys.
4: No són de sorra.
3: Igual 25 anys. Hòstia, no? És que ell és de Vic.
0: És veritat que el meu referent és una mica... Mònica, us ha tardat una cosa més?
2: No, ja està.
0: Doncs ja està, fins després.
1: Veolia, avancem per construir un futur més sostenible. Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient. Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
5: Bueno, aviam, què passa aquí?
3: Javier, ens ha llegat d'hora.
5: Pardo!
2: Hola!
3: Així m'agrada.
2: Demana
3: pardo. Ai, que original.
0: No, però això és molt típic dels bons periodistes, no? Perquè
3: arribar-hi molt, eh?
0: Estan allò, acabant de cobre la informació d'última hora i tal.
3: Sí, mira, justament estava parlant amb el Jordi Armenteres, que és el periodista que hi ha a la Puerta del Sol.
5: A Madrid.
3: I estava, doncs, això, perquè m'acabés d'explicar, doncs, l'ambient que s'hi vivia i actualitzar les xifres una miqueta per poder portar la informació al minut.
0: Sí, perquè estem davant del renaixement, una mica del moviment del 15M del 2011,
3: sí,
0: no? Els indignats i estarà
3: 15M
0: a
3: portar el sol.
0: Tenim gent acampant allà per protestar contra els desnonaments, la política de l'habitatge del govern de Pedro Sánchez, i, de fet, demanen aprovar un decret antidesnonament.
3: Sí,
0: no?
3: És el principal clam d'aquest miler llarg de persones que ara mateix hi ha acampades a la Puerta del Sol. Reclamen aquesta aprovació d'un decret d'habitatge dimarts al Consell de Ministres sense més dilacions, i a més amb tot un seguit d'exigències que hauria d'incloure aquest decret, com l'aturada de qualsevol desnonament que no tingui una alternativa habitacional. El sindicat de llogateres aquí a Catalunya també fa una crida a col·lapsar Barcelona durant el dia d'avui, i de fet en pocs minuts ha de començar una acció sorpresa al centre de la...
5: Ai, què serà?
3: Al centre de la ciutat.
0: És una protesta gincana.
3: Veurem què passa, no sabem què passarà. El que sí que sabem és que això coincideix amb Pedro Sánchez, la visita, doncs, per tant, posar més pressió perquè demà s'aprovi aquest decret que ja s'ha batejat com a decret Mari Carmen, al Consell de Ministres.
6: Jo el nom, igual...
3: Sí, sí, no sé, el decret Mari Carmen...
7: Aprovado el decreto Mari Carmen!
0: Sí. És estrany. No, però és el símbol d'aquesta
6: sí, evolució. Sí, sí, sí.
3: Sí, a mi em fa gràcia que es digui decret Mari Carmen.
0: Més coses, perdó.
3: Doncs a dir-vos que l'Iran apuja el to contra els Estats Units i contra Israel, asseguren que Trump i Netanyahu podrien ser víctimes de les seves represàlies. El portaveu de les Forces Armades iranianes ha dit que tots dos presidents pagaran pels seus assassinats. I sobretot notícies de l'àmbit cultural. Els MTV han coronat Madonna. Madonna és la millor artista de l'any. A banda, Taylor Swift s'ha convertit en la cantant més premiada de la història dels MTV, superant Beyoncé. Rosalía, això sí, com a nota negativa d'aquesta matinada, ha marxat amb les mans buides dels premis.
0: Superar Beyoncé són paraules majors, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Sabem per quina cançó s'ha portat el millor vídeo, la Taylor Swift, tu saps això, no?
3: No.
0: Podem mirar-ho ràpidament,
3: no ho sé.
0: Per saber si l'hem de posar o no. Què més, perdó?
3: Doncs, sí, dos apunts més de la crònica cultural. D'una banda, que La Bola Negra dels Javis s'ha consolidat com la pel·lícula amb una gran estrena als cinemes.
2: Olé!
3: La vas veure ahir a la tarda.
0: Bona?
3: Sí, sí.
0: N'hi ha per tant?
3: No, que, potser no.
2: Ho fa bé, Antonio de la Torre.
3: No, a mi em va agradar molt. És molt, molt poètica, molt lírica, la línia dels Javis. Sí. La història està molt bé. És molt...
6: Vamos,
2: avorrida.
3: Però no sé si n'hi ha per tant.
6: Perdona,
2: avorrida
6: tornaré,
2: i lenta, no?
6: Jo he dit que tornaré al cinema a veure una altra vegada. Jo ja l'he vist, em va encantar, la tornaré a veure. Però hi ha pel·lícules que s'han de tornar.
3: Jo ja m'esperaré, ja la tornaré a veure, però m'esperaré que estigui Netflix.
0: A mi se m'estan acumulant les pel·lícules que he de veure. També he d'anar a veure Cronos, ja.
7: Quan la echen en televisió espanyola, ja la veurem.
6: I aquesta dels Javis se m'està fent una mica de bola.
2: Va!
3: Negra.
2: Però negra o...
0: Sobre Taylor Swift, dic que el millor videoclip, que és la categoria que ha guanyat ella, entre altres, Fate of Ophelia és la cançó. Fate of Ophelia, que ha sonat molt a recent.
7: Li va dedicar la Dolly Parton.
3: Ai, que és maca, sí, ella. No. Doncs 180.000 persones, jo sóc una d'elles, han anat a veure aquest cap de setmana La Bola Negra, sí. I ja no queden entrades pels concerts d'Oasis. Ni a Barcelona ni enlloc.
0: Explica-ho.
3: Tinc entrades per Barcelona.
7: Que diré!
3: Gràcies aquí.
2: Aquí.
3: Gràcies, Ernest Codina.
2: Sí, home.
3: Sí, vaig rebre un missatge la nit del dissabte, quan jo ja havia abandonat qualsevol esperança i no havia rebut ni l'ombra d'un codi.
7: Que fort!
3: Vaig rebre un missatge d'Ernest Codina dient: amic, tinc un codi per comprar entrades per Barcelona demà al migdia. Si el vols, és teu.
7: Ole! Molt bé.
2: I té un amic, té un tresor, eh?
7: Ernest, ets un heroi, tio.
3: Si no fos per aquest home, no veuria Oasis.
0: Com és la vida que jo vaig subscriure'm pel mer fet de saber com funcionava el procés. Vaig pensar, si em donen el codi, li regalaré a algú que tingui ganes d'anar-hi.
3: I
0: el Pardo té moltes ganes.
7: Com li agrairàs, Xavi?
3: Mira, no t'ho puc explicar, que hi ha roba estesa.
2: Ai, trapella.
0: Sexe, segur que és sexe. A mi m'agradaria provar un dia.
3: Doncs sí. Quan vulguis.
6: Claro que sí.
0: Gràcies, Xavi. Avui ho hem fet una mica llarg, però és que realment l'actualitat ve carregada. Seguida la imatge del dia amb el Sergi Ferrer. Bon dia.

0: cançó fanfarrona i bailonga. Quin flow que té aquest hit fantàstic per trencar-se els creuats, eh? Si surts a la pista de ball i et flipes una mica, fas freestyle, que és el que faig jo, perquè els passos tecla que no me'ls sé. Doncs és una d'aquestes cançons tremendes que, per cert, ahir va sonar el Piro Musical de la Mercè, concretament per tancar el tercer bloc. Sí. La Mar diu que va ser una selecció avorrida, però si creu que aquesta cançó és avorrida, doncs...
1: Aviam!
0: M'has dit que va ser un...
1: avorrit en general, si m'has posat les cançons bones,
0: El grup ahir va dir, Marpuga, un conyazo. De seguida tindrem l'anàlisi detallat.
1: Sí, em va contestar ningú. Perquè era la una i estava veient el Piro Musical.
2: No treballaràs mai a TV3,
3: estava dormint.
1: Bueno, doncs mira...
0: Va, que és tard, nois. Passant-se dins de les 4:08 del matí, Sergi Ferrer, ara... Desplegues una mena de concurs amb els oients, no?
4: Sí, és també un crit d'ajuda, deixant que faci servir aquest petit espai per demanar una mica d'ajuda en general. És un misteri que ha aterrat el nostre grup d'amics, val? Us he de parlar del Darío, que és un dels meus millors amics, que té moltíssimes virtuts, és un tio que és guapo, que és sensible, que és intel·ligent. Vocalitzar no és una de les seves principals virtuts. I aquest cap de setmana ens va enviar per WhatsApp al grup d'amics un dubte per esbrinar una cançó. Saps quan tens una cançó al cap?
1: Sí.
4: I la vols cantar i dius, és que no s'està entenent. Necessito que Catalunya sencera ens ajudi a trobar a quina cançó es refereix.
0: Diguem una mica de pretext que no ho posa fàcil, el tio.
4: Ans al contrari.
0: No.
4: Escoltem la seva manera d'explicar.
5: ¿Cómo es la cómo se llama esta canción? A ver.
6: Estén muy atentos.
7: Maravilloso, espectacular.
0: Cap harmonia, o sigui, realment destartalada la mètrica musical. 608-717-141. Deixa'm dir que si algú ens ho diu, si algú encerta, s'emportarà una tote bag del matí a Cullera.
4: Sí, però que la pagui el meu col·lega.
1: Que guai.
4: I els 3 euros...
0: Quedem-nos només amb la part de la melodia, si us plau. Marta, aviam una cosa. Ja és prou complicat, em sents? Com obris la boca, te'n vas al carrer. Però va, 608-717-141. Bueno, alguna idea o no?
8: Jo, pot ser Mica, Take It Easy? Perquè diu Take It Easy.
4: Ja, jo vaig buscar cançons que diuen Take It Easy. Però el meu col·lega diu Take It... Bueno, no diu Take It Easy, no diu res. Sembla que digui Take It Easy.
3: Hem rebut, estem rebent...
1: bastants missatges.
8: A mi me recorda la de Barrio Sésamo, ¿verdad? La, na, na, na, na, na, na, na.
0: Doncs ara el que hem de fer és confrontar, diguem-ne, les opinions de la nostra audiència amb el teu amic, i si el teu amic ens diu que és correcte, doncs et regalarem una tote bag.
4: Vale.
8: Allà dius, más tontos tienes.
4: Son como yo.
0: Espera't, hi ha algú... Bueno, és que no hi ha temps, ens estan trucant i tot. Fem una pausa i tornem de seguida al Matina Codina amb la Mar Puga i l'anàlisi del Piro Musical.
1: Ai.
0: Agafeu-vos que venen curves, si ho dic ara.
9: Rexem 5 Barcelona.
10: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
11: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
12: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
13: Únic? S'escriu amb H o sense H?
14: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
17: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
16: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
2: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
6: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
18: I amb oferta la grellada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'assado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
6: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
18: A Sant Cugat i Barcelona, ciutat, plaça Letamendi, les Corts, Poblenou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
6: La millor carnisseria argentina amb delivery... a deliargentina.com.
19: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
20: Qué ambientazo, mano.
19: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
20: Qué barbaridad.
19: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
20: Vuela a venta.
19: Vuela a venta, vuela a venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
20: Ven a por más.
19: ¡Venta! Ocasión Plus.
21: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
22: Quina ràdio escoltes?
21: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105!
23: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: A veure, molt ràpidament, abans d'entrar en matèria amb el trànsit, hem de resoldre el dubte musical que teníem de l'amic del Sergi Ferrer, com es diu el teu amic?
4: Darío.
0: Que ahir va enviar un missatge al grup d'amics del Sergi preguntant quin coi de cançó era aquella, ho ha fet tararejant fatal, a més
4: fatal.
0: A més. Aquest és el missatge que va arribar. La veritat és que la tasca d'esbrinar-ho era pràcticament èpica.
24: Sí.
0: Ara que hem de dir que hem rebut molts missatges de la nostra audiència, sí. I gràcies a vosaltres, que sou fantàstics, hem sabut que la cançó és aquesta. Ho vas estudiar amb aquest nano?
4: No, el vaig conèixer després.
0: Va dir, perquè de música segurament fotia uns cates increïbles.
4: Segurament sí, es va centrar en altres coses.
25: Se lo ha inventado todo, Sergi, sí, no tiene amigos.
0: Doncs gràcies a l'audiència. Esperem que el teu amic ara l'escolti dia sí, dia també, perquè
4: espero.
0: Clar, amb el que ha costat.
4: És passat.
0: De moment fem un cop d'ull a les carreteres, gràcies a tots els oients. Com està el trànsit? Com comença la setmana després de l'operació tornada a la Mercè, estimat Ferran Arandiga?
26: Bon dia, doncs. Comencem la jornada amb dos accidents actius. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'A2, a menys d'un quilòmetre de cues, a Castellolí, en direcció Lleida. Tot i així, el segon accident ha estat fa tot just uns minuts i obliga a tallar la circulació a l'AP7 entre Vilablareix i Salt, en direcció Barcelona. Per altra banda, també tenim un vehicle avariat a la mateixa AP7, a Barberà del Vallès, que en sentit sud obliga a tallar un carril de circulació, provocant 3 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, continuem també amb aquestes retencions habituals, amb força intensitat arreu del nus de la Trinitat, a les dues rondes i també al vessant Llobregat, que en direcció Barcelona hi ha retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins, però també a les vies costaneres des del Prat i Gavà en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
27: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
28: Perfecte, aquí el tens.
27: Ja?
28: Ja.
27: Sí?
28: És així?
27: De debò?
28: I tant, de debò.
29: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a

0: busqueu a l'Instagram de Recent Cinc, trobareu fragments de l'entrevista que li va fer la Mar Puga, la mare de Famosos, la setmana passada. És la nova col·laboració entre Ginestà, els germans Serra Solses, i Nil Moliner, que un dia potser també li diuen per fer el piro musical, perquè no.
1: Compte!
0: Amb qui estarà Estabasso? Va, ahir es va tancar ja la Festa Major de Barcelona, com cada any amb el Pir Musical. Aquest any el protagonista de la selecció musical era el líder d'Oques Gràcies, Josep Montero.
2: És el líder jo d'Oques Gràcies o què?
1: Fantàstic, Josep Montero.
2: Sí, bé, si us va agradar però, o què?
0: I jo crec que hi ha diversitat d'opinions, a la Mar Puga no li agrada gens.
3: Ai.
1: No, em va avorrir,
0: Les coses com siguin.
1: Aviam, gens, tampoc gens.
0: A mi em va encantar, ja t'ho dic ara.
1: Perfecte.
2: No, gràcies, Jornés.
0: Som els dos únics que hem vist el Pir Musical.
1: Sí,
0: hi ha un
1: també,
0: que li ha agradat i l'altre que no.
3: Ja està.
0: I és que això de la música és una qüestió molt subjectiva.
1: Clar, no, sí, absolutament. És un Pir Musical que es va fer ja la nit a la Nova Icària, canvi d'ubicació per les obres de Montjuïc, presentat per la Dulceida, amb un vestit que també dona de comentar, perquè pel meu gust era més de campanades de Cap d'Any que de Pir Musical, no?
0: Semblava el peix del Mare Magnum.
1: No m'agradava, tampoc. Sí. I personalment, a mi el que em va faltar ritme. Vaig trobar que era una mica lent, una mica avorrit, em va faltar... Clar, veníem d'un stop amb molta rumba catalana i a mi em va el tema aquest amb més hortera i el Josep Montero fa una cosa més així, més sensible.
0: Per un moment bonic, com són uns focs artificials.
1: Sí, sí, el que sí que em va agradar...
0: Sensibilitat.
2: Exacte,
0: i
2: sentiments.
0: I diguem-ne que també és una foto dels gustos musicals del Josep Montero.
1: Absolutament.
0: Si, cada any no pot ser un rumbero, Mar? Cada
1: any no, però a mi, jo tinc dret a que no m'agradi, a que
2: no
1: em faci pal.
2: No tens res o què?
1: Ai, va, el que em va agradar a mi és, mira, la ubicació allà amb el reflex al mar de Barcelona. Barcelona, he de dir que el port va quedar bastant bé i va lluir bonic. Total, que el Pir Musical es va dividir en 5 blocs. Començarem pel primer, evidentment, el va obrir, i això sí que em va agradar, amb moques grasses, la gent que ha sigut. En aquest primer bloc també va sonar una altra cançó d'Oques i va sonar Primavera, de Vivaldi, per exemple, un clàssic.
0: Sí,
1: i van fer una versió...
0: Amb una altra versió, sí.
1: Amb una altra versió. I després d'aquest bloc, la Dulceida va fer... Perquè entre bloc i bloc, la Dulceida anava presentant el següent bloc, clar.
0: Sí.
1: I en aquest bloc es va tenir una mica de follón entre la música i la seva veu.
4: Ai. Fins aquí el primer bloc del Pir Musical de Josep Montero. Ha començat amb La gent que estimo, una de les meves cançons preferides, com molta traia, que ha sonat combinada amb La troba Kung Fu i El petit de Calaril. Inici més o menys tranquil, però ara no us confieu. Això s'anima a partir del segon bloc. L'obra un geni i figura de la música catalana.
0: Calla! És que va lenta, a més,
1: va llegint molt el prompte.
3: Que es dediqui a ser influencer, perquè la presentació va ser terrible.
1: També al principi, la primera presentació que va fer es va colar també el seu àudio, mentre van començar els petards de la Dulceida cridant com, ai, m'ha sortit bé.
0: Gesticulava molt com si fos una hostessa, com molt forçat, saps què vull dir?
5: Amb la gent professional que hi ha a TV3.
0: Exacte.
5: Això, que puc anar a la Melero.
1: Dua Lipa va sonar en aquest segon bloc, va haver més cançons, pel meu gust també faltava bastant català, tothom deia el Josep Montero posava molt català,
0: perdona,
1: molta cançó en anglès.
0: El segon bloc es va obrir a Adrià Puntí, que és un crac.
1: Es va obrir a Adrià
0: Puntí, sí. Molta música de RAC 105, perquè a part de Dua Lipa també va haver The Weeknd, clàssics com Life is Life dels Opus, per exemple.
3: Home, és que bon.
1: Imagine Dragons, sí. I va tancar aquest segon bloc, que va ser un moment maco, perquè no dir-ho.
2: Quina va tancar o què?
1: Ho vas fer amb Coldplay, sonava així.
0: Saps? No em digueu que no, que era maco, home.
5: Fantàstic.
1: Oh. Vinga, anem amb el tercer bloc, que també va protagonitzar-lo bastant l'anglès, no? Amb Runway, Iron,
0: va sonar una altra cançó de RAC 105 com és Sí a Chandelier, que
1: correcte,
0: és molt mítica, sí, molt
1: va
0: èpica.
1: Tornar a sonar Oques Grasses amb el clàssic Torno a ser jo. Aquí va posar una mica de pop espanyol, perquè sona 24 Roses d'Aitana. Ahora tú me llamas,
0: dices que me amas, que volvamos... No sé com ho veus tu, Mar, però jo crec que li va tornar una mica el favor de que ella el convidés com a fan d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, no?
1: Va ser per això, perquè era l'únic moment així Aitana que va sonar, no venia molt a compte, i d'aquí va tallar la cançó per posar Bruno Mars.
0: Però ja veieu que molt eclèctic, molt variat,
1: sí, molt variat.
0: Sensibló, també. Crec que va ensenyar molt els seus gustos musicals amb referències de grups de pop-rock anglesos i americans. No sé si vols fer algun comentari més sobre la selecció, Mar Puga.
1: Ah, no, això, que per mi era molt variat i no m'acaba d'agradar.
0: El vaig trobar
1: avorrit.
0: Calmat, sí. el vaig trobar calmat.
1: Sí. El bloc 4 es va obrir amb Rita Payés, després va sonar Milionària, que aquí una mica de Rosalía va ser...
0: que ja havia sonat, perquè recordem que la Rosalía també va fer la selecció del Pino Musical. Sí. Estopa, i l'any passat, tu que dius que és aburt, l'any passat, jo crec que també ha estat bé aquest any al Montero, perquè l'any passat la selecció la va fer el Sónar, que era música molt canyera i molt electrònica, sí. Vull dir que no, una mica d'anar canviant cada any.
6: Oye, no sonó Kiko Rivera, tío.
1: No, no sonó Kiko Rivera, però en este bloque sonó Pitbull, va sonar el Pitbull, també un Mambo No. 5, que va entrar fineta en aquest moment.
7: No sé si vais a repassar totes les canciones al final, macho.
1: Va tancar el bloc amb Imagine Dragons i va acabar el cinquè bloc, meravellós, obert amb Serrat, fa 20 anys que tinc 20 anys, sí. I va acabar amb dues que a tu t'agradaran, perquè un era Avit,

0: Finalitza aquest tiro musical. Carmina Burana va sonar a Barcelona.
1: Que miedo,
2: ¿verdad?
3: Bueno, opinions per tots els gustos. No sé si hi ha algun comentari a les xarxes socials que volies destacar o no.
0: Hi ha comentaris. He llegit que faltava català. També diuen en directe, no ho sé, però la tele lamentable. En directe, molt lamentable, no ha valgut la pena.
4: Això es fa xinell, ja.
0: Piro musical de Mercè, quasi 40 cançons en anglès i la resta en català. També han criticat el vestit de la Dulceida i la seva presentació.
4: Ara.
0: Un piro musical de focs artificials han sincronitzat. Han dit com cada any que no anava a l'hora el so del petar amb la música.
5: Exagerar.
0: Diuen que és vergonyós, que hi ha gent que estudia periodisme i ho fa millor que la Dulceida.
3: Això estic totalment d'acord.
0: Molts comentaris.
3: Molt bé, doncs fins aquí una mica per sobre els comentaris.
2: Como por sobre, si ha durado más esto que el piro musical.
0: Bueno, chico, pues mira, si no has visto, ¿sabes de qué va?
3: Vale. S'havia de comentar. Hòstia, que som una ràdio musical,
6: ara.
3: Tu.
6: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
7: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
3: Mira, el grup que posarà l'Alan Lillo també va sonar el piro musical.
1: Sí. Avui he dut a Trezzo per presentar la cançó boomer.
2: Què dius, ara? Ai,
0: què? De què vas,
2: Alan?
1: Uns pals de bateria.
2: Uns pals?
0: Que friqui.
2: Baquetes.
1: Mira.
0: Uns pals.
1: Vale?
3: Però per què això?
1: Ah, perquè això és una secció d'espectacle i de show. I amb aquests pals faré sonar la cançó boomer d'avui. Atenció, eh?
2: Calleu.
3: Ho he flipat.
1: Oh! Són els U2, que han publicat disc després de 9 anys. Tot i que pels boomers, aquesta de fa ja 22 anys serà sempre inolvidable. Els he donat pas jo mateix a la cançó boomer. Comencem la setmana boomer amb Vértigo.

0: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil York. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
2: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
3: Hola, sóc la Yaiza. Vaig superar un linfoma i durant el tractament vaig necessitar moltes transfusions de sang. Per això sé de primera mà que quan cal hi sou. Ara que tornem de vacances, vine a donar sang o plasma, perquè la necessitat no s'atura. Troba el teu punt de donació a banksang.net/donar. Quan cal hi som. Moltes gràcies.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
6: Ara amb Lidl Plus tria filets de lluç sense pell a 5,89 i estalvia't un 20%. I pernil reserva a 3,95 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
0: N'hi ha que en diuen pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil York. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
7: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
8: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
9: I tu quina ràdio escoltes?
8: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort.
10: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105!

0: romàntica, ambiental. Així és aquesta nova cançó fantàstica per obrir el primer prime time de la setmana, no? Vull dir, l'últim dilluns del mes de setembre. Teddy Swims, ha vingut nedant aquí, eh? Mr. Know-it-all. 8 i 3 minuts i mig d'aquest 28 de setembre. Bon dia, Catalunya!
1: Bon dia! Martina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC 105.
0: Això que dèiem, no? Arrenquem l'últim dilluns del mes de setembre amb aquella alegria. Ho tenim tot llest per despertar Catalunya amb totes les garanties musicals i la dosi justa d'informació ben rematada amb l'humor únic i singular de l'equip del Martina Codina, que ara saludo un per un. Només un petit apunt meteorològic. Avui toca posar el paraigua a la bossa.
2: Oh, no!
0: Aquesta setmana plourà cada dia, aquí i allà. De moment, aquest matí a Barcelona i després cap a les comarques de Girona. Veurem quina és la intensitat d'aquests ruixats. De moment, Xavi Cazorla, bon dilluns.
3: Hola.
0: Com estàs?
3: Bé, bé.
0: Què has ensenyat a les teves filles?
3: Doncs mira, ahir 27 de setembre, a casa esmorzant, l'Adriana i l'Abril van preguntar: papa, i el calendari d'advent, què?
0: Què? Ah,
4: molt bé. Ara, important. Oh. For Christmas, at la dida. Era...
3: Ai, president, s'ha emocionat pensant en la xocolata.
0: Parim el cava, ja.
3: Ai, doncs no ho sé, filles, però estem en màniga curta, encara no hem comprat castanyes, tot i que ja n'he vist a la venda, però és que encara falten 65 dies per l'1 de desembre, vull dir que es farà llarg.
0: A mi se m'ha dit que hi ha torrons al supermercat, eh?
3: Ah, hi ha torró també? Ostres.
5: Però no anem per passes, o sigui, primer és Halloween, no?
3: Sí, però...
0: No, però ja està, això directament ja ens l'hem menjat, el Halloween.
3: Sí, farem la Halloween Nadal, saps? Una cosa així junta.
2: Exacte.
3: Ja pensarem el nom.
0: Llavors, com va acabar la situació?
3: Els hem dit que calma, que falten 2 mesos encara. Vull dir que ja arribarà, perquè això vol dir que la meva dona comença a pensar coses pel calendari d'advent i llavors em posa a mi el cap així més gran del que ja el tinc.
6: Bueno, perdona, a la ràdio ja tenim el número del sorteig de Nadal.
0: Ah, que és el de cada any que no toca mai.
6: Ja pot comprar.
3: Sí, aquest any en la nova direcció.
0: Paciència, no ens hem d'angoixar. Sergi Ferrer, bon dia.
7: Hola.
0: A qui dediquem el programa avui?
7: Als fans de la música en general.
3: Ostres!
7: Tots? Perquè esteu des de fa temps obligats a esquivar estafes, a fer cues virtuals, a fer sortejos, concursos, proves físiques i fins i tot proves psicològiques per poder accedir al dret a potser comprar una entrada més cara que un iPhone.
0: El posen difícil, eh?
7: S'ha convertit en això.
0: Tot el dia competint, tu.
7: Que sapigueu que ara que ha acabat la febre d'Oasis, dic que ha acabat perquè ja totes les entrades estan repartides, ja s'han detectat pàgines on estan revenent-les a fins a 2.000 euros l'entrada.
2: Ostres!
7: 2.000 machacantes per veure Oasis molt per sobre del preu oficial. Però és que això ja va passar amb Oques Grasses. Oques Grasses, les entrades valien 39 i ja hi ha entrades a la venda per 1.000 pavos.
0: Que és increïble, també, els estafadors com ràpidament aixequen un portal de venda de tiquets d'aquesta mena. Vull dir, per molt que posi que allò està regulat per un organisme. Tot això és mentida,
7: mentida.
0: Correcte.
7: No, si voleu comprar entrades a la revenda, ja donar al distribuïdor oficial, que en aquest cas és Ticketmaster, el cas de Oasis. Només allà les podeu trobar.
0: Jo he perdut l'oportunitat de fer negoci perquè ja sabeu que a mi em va tocar un codi de compra que l'he cedit al Xavi Pardo quan jo hauria pogut comprar entrada i forrar-me.
7: Moriràs pobre, però ja hi ha les teves.
0: Exacte. Ara. No.
2: Que bonic.
0: I sent amic dels meus companys de feina.
5: La propera vegada això m'ho has de deixar a mi, que jo t'ho gestiono fàcil.
0: Ja. No, em queda claríssim que ets el pirata de l'equip.
5: Ens foteu una mariscada,
7: nen. Estàs tu, Alan, com per obrir Ticketmaster i fer el sorteig virtual aquest.
0: Aquest tio no està entre reixes de miracle. Marc Puga, bon dia.
8: Hola.
0: Quin motiu has trobat avui per llevar-te?
8: Doncs mira, avui el tema va de cuina. Com bé sabeu, tinc la cama mig trencada i ara faig un consum televisiu bastant excessiu, no? I aquest cap de setmana he vist els dos primers capítols de Gènesis. Sí, la sèrie del Ferran Adrià m'ha sorprès molt positivament i avui dilluns es pengen els dos següents capítols d'aquesta sèrie.
9: Estan molt bé, estan molt bones crítiques. Sí.
8: Molt bones crítiques, destaco el Miquel Fernández, que fa Ferran Adrià i està especialment bé, i el Ferran ha explicat a Col·lapse aquest cap de setmana que ho fa tan bé també que fins i tot la seva dona es va confondre.
10: La meva cunyada, m'han dit, que et va trucar i et va demanar si t'havies doblat tu a la sèrie.
11: Sí.
10: Perquè el Miquel, el lector que fa de Ferran Adrià, ho fa tan bé...
11: Sí. I la meva dona, jo estava veient la sèrie, ¿vale? I estava parlant el Miquel. I estava a 10 metres i em diu, què dius? I estava parlant el Miquel. No, jo.
0: No pot ser més entranyable, eh?
8: És una bona...
9: Què dius? La tele que està la
6: teva dona...
12: Mandé,
0: home, Jordi,
12: es va confondre amb tu quan escoltava la sèrie. Que xulo, no?
3: Ostres.
9: Molt xulo.
0: Molt xulo. Quina cosa tan ególatra la d'estar a casa teva mirant la teva sèrie, que ja l'has vist tres vegades.
9: Vols veure com m'està quedant, però no el mateix veure-la al cine que veure-la a la teva pròpia
8: tele. És que val molt la pena, us convido a veure-la, perquè està molt ben feta.
9: Venim a casa teva a mirar-la també.
8: Veniu tots, home.
0: És molt abraçable el Ferran Adrià.
8: Molt, jo l'adoro.
0: Està tendre.
8: No, jo l'adoro.
0: Gràcies. Sembles un mimosí.
8: És una monada. Moltes
9: gràcies.
12: Col·lapse.
9: Que xulo.
12: I tant, que
0: vinga. Escolta'm, 8 i 8 minuts d'aquest matí de dilluns. Alan Lillo, bon dia.
13: Què tal, bon dia?
0: Has d'escollir un personatge del Ostres. Programa perquè expliqui l'acudit d'avui.
13: Avui tinc per aquí el Jair Domínguez.
0: Ah, sí?
13: Home! Hola. Espero que no sigui...
0: Jair!
8: Hola, Jair!
0: Que ets emparit, hòstia.
3: Home, passa.
13: Què passa, merdosos?
3: Yeah.
13: Avui explicaré jo l'acudit, eh?
3: Ah, sí?
13: Va sa majestat el rei d'Espanya.
0: No, ui, no!
3: No els dic que és d'anar per aquí.
7: I menys aquí.
0: No volem denúncies.
13: No, aquest no? No. Fem un altre.
0: D'acord.
13: Va un nazi pel carrer i fot un cop de puny a la cara.
3: Espera.
7: Estem molt d'acord amb això, però no es pot...
3: Més no es pot... tranquil·let.
13: Nois, no es pot parlar de res ja, eh?
0: I és veritat.
13: Què passa, que som wokes o què?
3: La mar no.
0: Ah, però ja està, no hi ha acudit.
13: No, ara venc. És que no em deixeu fer l'acudit.
3: Tranquil.
13: Va. Això és a la farmàcia?
0: Sí.
13: Entra un tio i diu...
0: Què diu?
13: Nois...
7: Nois?
13: Fa 9 mesos vaig venir a comprar condons i no en tenia. En té ara o què? I diu, sí senyor,

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: refrescant i afrodisíaca com la Síndria. De fet, es diu així, aquesta cançó de Harry Styles, del britànic, amb Watermelon Sugar, que, per cert, continua a Nova York, allà a Madison Square... Collons.
1: On està?
0: Al Madison Square Garden, que el tenim fent una Shakira, el tenim allà de residència. Ara es porta molt això, no? És com que vinguin ells, no? Que vinguin a veure ells. Doncs aquí el teníem, el Harry Styles. 2:30 i 9:15. Sergi Ferrer.
2: Hola.
0: Hem de fer el desinformatiu.
2: Doncs fem-ho.
0: No! Les notícies que no han passat aquest cap de setmana, quan vulguis.
3: Ja em fa gràcia.
1: Però si n'he començat, Lluís.
3: És molt bona aquesta, la primera bona, ja veuràs.
1: Un senyor del PP buida un pot de pebre al lavabo de casa seva i deixa tota la família sense poder amanir les verdures.
4: Oh!
1: Està sosa, papa, ha dit el fill del PP.
5: Es muy malo, a ver si mejora el segundo.
1: Oh, la fiscalia investiga si els dos desgraciats propietaris del pis de la Mari Carmen van fer-la fora per poder vendre el pis i comprar entrades per veure Oasis.
4: Hola. Ostres!
1: Jurmar Wonderwall, Mari Carmen, ha dit un.
5: Oh, que previsible.
1: I els acampats a la Puerta del Sol esperaran a que baixi el preu de la benzina per sortir a cremar-ho tot.
4: Oh.
1: A 2 euros al litre no podem cremar res, ha dit un hippie.
4: Rastres.
1: Isabel Díaz Ayuso monta una acampada paral·lela a la de la Puerta del Sol per protestar pel desnonament del seu àtic.
4: Ostres!
1: Oh, oh, oh. Vamos a por vosotros, ha dit, en plural, perquè parla amb ella mateixa.
0: Ah, sola, no?
1: Sí.
6: Con Ayuso, déjala.
5: Te metas con ella.
1: I la ministra de Vivenda assegura haver demanat reunir-se amb la ministra de Vivenda per expressar el seu malestar sobre el tema de la vivenda. Se va enterar cuando la pille, ha dit.
6: Entiende.
1: Que no van bella, saps? No, Josep Montero anuncia 3 dates de piromusical més, donava l'alta demanda d'entrades. Voleu més petards o què? Ha dit.
4: Voleu més petards o què?
1: Ha dit Josep Montero.
4: He dit Josep Montero.
1: Això ja no ho havies de dir. El teu amic, que les últimes pel·lis que ha vist són Vengadores 2 i Torrente Presidente, afirma que La Bola Negra és una obra mestra. Més que una pel·li és un missatge. Cállate!
5: Aunque es mejor Torrente, presidente.
1: Un home demana l'eutanàsia després de 2 setmanes sense lliga.
4: Oh.
1: No vull parlar amb la meva família, li ha dit el jutge. El jutge li ha donat la raó. I el govern descarta fer extensiva la prova de lectura en veu alta al cos de policia perquè té por als resultats. No ens la volem jugar.
0: Ara, quan s'han de llegir la multa, sí que te la faran llegir. Eh?
1: Ara. I acabem amb una última hora, que és que la castanyera ha avisat que, com continuï fent aquesta calor, les castanyes te les hauràs de torrar tu amb el cul.
0: Bueno.
1: Tinc calor, ha dit la castanyera.
5: Que falta de respeto.
6: Que asco. ¿Quién? A la castanyera.
5: Castanyera.
6: Que paga los autónomos.
5: Mi madre es castanyera.
6: Eso
5: madre.
6: Es.
0: Gràcies, Sergi.
7: Matina Codina. Només a RAC 105. Per primera

0: El Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
1: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
2: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
5: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour al pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
10: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
11: Matina Codina.
12: Existe el número 2 y existe el número 1. Y la agenda al Matina Codina es... al número 2. Periodisme.
11: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Lady Gaga des del seu disc Mayhem i des de la banda sonora de la sèrie de Netflix Miércoles, dimecres. La Lady Gaga crec que està ocupadíssima, perquè ja sabeu que acaba de ser mare, d'aquesta nena que té 4 mesets.
1: Pobreta.
2: Està plorant la nena.
0: Ai, vine aquí.
1: Vinga, alegria.
0: Això sí que és un petit monstre, una Little Monster.
3: Les notícies per a mi.
0: A veure, comença l'embolic. Xavi, perdó, bon dia.
4: Sí, bon dia.
0: Tenim ja els primers talls de carreteres a Barcelona per reclamar un decret antidesnonaments.
4: Sí, abans ho dèiem que hi havia convocades accions sorpreses aquest matí. De fet, el sindicat de llogateres cridava a convertir Barcelona en un caos al llarg del dia d'avui, i aquestes accions sorpreses comencen a concretar en talls de trànsit. De moment han tallat l'Avinguda Meridiana d'entrada a Barcelona, evidentment, que és on fa més mal a aquesta hora, el carrer Còrsega, tocada Diagonal, i també amenacen d'entrar a l'estació de Sants, que és el gran nodo ferroviari del país. Ai. Això mentre a Madrid s'hi concentren un miler de persones a la Puerta del Sol. Han passat la segona nit acampats. Hi ha 350 tendes, segons els càlculs de la policia espanyola.
0: Doncs em sembla tot molt normal, perquè especular amb un dret fonamental, que és com tenir una vivenda, no?
5: Muy bien dicho, Hermes.
0: No, jo entenc que hi ha gent que ara mateix va treballar i s'està cagant amb tot, però s'ha d'entendre, això no pot passar.
4: Que això és
0: en
4: benefici de tothom, sí. I
1: com és notar que no tens una vivenda per alquilar? Perquè si fos així, no pensaries igual.
2: T'expropiarem a tu el primer, Gonzalo.
1: El propietari no en té la culpa.
0: No farem la tertúlia, ara, tampoc. Per cert, els Mossos relacionen l'augment dels segrestos il·legals amb l'escalada de violència en el món del narcotràfic.
4: Sí, hem estat explicant alguns segrestos els últims dies. A Catalunya hi va haver 3 casos en qüestió de dies, una pràctica que no és o no era freqüent a casa nostra, i els Mossos encara estan investigant. Avui el diari ara apunta que les autoritats han notat un augment de segrestos ara, i pallisses ara, tant a Catalunya com a Portugal, Itàlia o els Països Baixos, i el motiu sempre sol estar relacionat amb un deute pel que fa a les drogues.
0: I els premis MTV han coronat aquesta dona. La reina del pop torna a ser la reina del pop. És la millor artista de l'any als MTV Video Music Awards.
4: Aquesta matinada la cantant nord-americana Madonna ha conquerit totalment la pista de ball. A més, de fet, ha convertit Los Angeles en una discoteca. Ha convidat a l'escenari dues de les supernenes del pop actual, com són Sabrina Carpenter i Charlie XCX, que han interpretat en directe la col·laboració que van estrenar la setmana passada.
6: McDonald's.
4: I a banda...
6: El Burger King també, però el McDonald's és el que més m'agrada.
0: Estem parlant de la Madonna, ara, president. Que torni la Lliga, perquè realment està vostè del revés.
4: Ha estat bé també Madonna, que ha dit, diu, potser molts de vosaltres no havíeu ni tan sols nascut, però jo ja vaig actuar els primers premis MTV fa més de 40 anys.
0: Sí, crec que feia 20 i pico d'anys que no apareixia a la gala.
4: I mira, quina reaparició por todo lo alto. I l'altre titular de la nit és que Taylor Swift s'ha convertit ja en l'artista més premiada de la història dels MTV Awards, superant Beyoncé.
0: Això està molt bé, perquè ara la Beyoncé està picada a casa seva treballant en un disc buià.
4: Que vas a cagar.
0: Que la Taylor me ha superat. Ara és de les 3.000 viviendes de Sevilla. Bé, acabem explicant que s'ha produït una amistat molt improbable que s'ha fet viral a les xarxes socials, Xavi Pardo.
4: Sí, és una notícia que porto especialment per l'Albert.
1: Ai, aviam, va, sí, dispara.
4: L'amistat improbable entre el Charlie i el Rip, que són un porc i un gos.
2: Oh, sí. Hola, família!
1: Sembla un conte.
4: Sí, de fet, el Charlie, que és el porc, el nom complet és Charlie Bacon.
1: Fixa't.
4: Que ja dona pistes de per què el volen, segurament, els grangers, no?
0: L'estan engreixant a marxes forçades. Ja.
6: M'encanta el bacon.
4: I segurament, com que el Charlie ho sabia, el que va decidir és escapar-se del corral de Virgínia, que compartia amb tot d'animals d'espècies diverses.
0: Són molt llestos, els porcs.
4: I el Rip, que és el gos, que es va prendre molt en sèrio la missió de protegir-lo, i es van fer gairebé inseparables. Es va dir, si ell s'escapa, jo vaig al darrere.
0: Clar, no volem la pel·lícula ja.
4: Sí, és gairebé una pel·lícula de Disney. Si més no, de moment. Van fugir pel forat de la tanca i, evidentment, tot el veïnat i els grangers es van mobilitzar per trobar-los, per rescatar-los, sense preguntar-se si volien ser rescatats.
1: Clar,
4: si
1: volien.
4: Però els van...
2: És molt molest el porc aquest. Ara fem la notícia.
4: El Charlie. Charlie Bacon.
2: Charlie.
4: Els van estar buscant i la història, em sap greu, Albert, he de dir que no acaba en final feliç.
0: No, què ha passat? Oh. Què ha passat?
4: El Charlie Bacon, el porc, el van poder rescatar, però el gos...
0: I ha fet un entrepà, no, ja.
4: El gos, el rip...
5: No.
4: Va morir atropat.
2: No, no, no, no, no, no, no.
4: Sap greu.
0: Tens tot de nens que van al col·le plorant.
1: Clar, i tant.
5: És el que diu, és la vida, saps?
4: A més, era un gos moníssim.
5: Aquestes coses ens fan més
2: fort. També van atropellar el bebè, ara.
7: Què volien fer? Xurrasco? Farem xurrasco amb el gos, és igual. Però què es quedarà un xurrasco avui?
4: Ara us passaré una foto perquè la podeu menjar... Menjar? Penjar. Perquè la podeu penjar. I la gent pugui veure quina cara feien el Charlie.
0: És veritat que de tota la notícia jo m'he quedat amb el Bacon, que estic fent dieta i tinc unes ganes de fotre un entrepà de Bacon.
8: M'agradaria fer un minut de silenci.
2: Això, mira, té raó.
4: Pel gos, pel rip.
8: Pel pobre rip, que ja el propi nom ja era una mica...
4: A més,
2: Lluís, un minut de silenci de gos són 7 minuts de persona.
8: Sí, senyor.
4: En català es deia Depp.
0: Dóna-li les gràcies al Xavi Pardo, també.
8: Gràcies, Xavier. Escolta, dóna-li records a la Marta Pollato.
4: Mar,
0: va,
4: Mar,
0: prou,
4: es diu Mar.
0: Prou. Ei, Shakira ho ha patat aquest cap de setmana una altra vegada al Macondo Park.
5: Sí.
0: Tres concerts més. Es veu que va sortir per allà l'Alejandro Sanz. Van dir divendres que potser sortia el Maluma. Maluma no ha sortit.
5: Maluma jo no l'he vist, jo era l'Alejandro.
0: Tot i així sí que hi ha col·laboració amb el Maluma, que pròximament segurament sí que farà acte de presència al Macondo Park. Això es diu Agua, novetat a Maxence.

0: mi em quedava una lleganya i m'ha caigut ja, eh? Una cançó que és un autèntic terratrèmol. Ja era eterna, ja ho era, en el seu moment, amb la versió original d'Insomni, ai, de Faithless, perdona, i ara amb la versió de Bebe Rexha, doncs encara li hem donat una mica més de corda.
1: Ja s'ha de ser guarro per dir que tenies una lleganya i t'acaba de caure.
2: Jo ho he pensat.
1: T'has de rentar la cara almenys. La cosa és dutxar-se, bueno, mira, però rentar-se la cara és el mínim per venir.
0: Però ja m'he rentat la cara, però si me'n quedava una d'amagada, què vols que et digui?
3: Pareix un canicó, eso, eh?
4: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: No té res en aquest programa, és increïble.
5: A mi m'agraden molt les teves leganyes.
2: Ai, Alan!
5: De fet, si me'n pots tirar una...
0: No us passa res que us les mengeu?
3: Jo de petit me les menjava.
0: Les de l'Alan. Entre hores i hora. Entre hora i hora.
2: Què va?
0: Sí,
3: home, m'ho imagino com una tortita de maïs d'aquelles.
0: No, mira, no em neu de princeses perquè, diguem-ne, que les lleganyes és de les coses més agradables que et pots menjar del teu propi cos.
6: Què dius, tio?
2: Estàs fent conyes?
3: Quan vulguis sortir d'aquest jardí, fes-nos un senyal i canviem de tema.
7: Fem un top 3.
6: El meu fill li xifra menjar-se els mocs. T'ho dic perquè podeu quedar un dia... Feu un menú.
0: No cal tampoc compartir aquest moment d'activitat.
3: Un pica-pica, un menú degustació.
2: Ai, quin fàstic.
0: Buah. Tenim gent canviant de ràdio a marxes forçades.
3: Home, sí, canviaria.
0: M'ha entrat una nàusea a mi i tot. Escolta, a veure, Mònica Usar, que venen canvis pel que fa el temps. Sembla que deixem enrere una mica aquesta calor sufocant d'estiu. Sí. Quines són les novetats que entren aquesta setmana?
2: Doncs mira, per començar, la pluja, que avui afectarà sobretot ara al matí punts de la costa i del prelitoral. De moment els ruixats es mantenen sobre el mar, però a mesura que avanci al matí descarregaran, sobretot, com dèiem, punts de la costa i del prelitoral. I després a la tarda també arribaran cap a sectors de l'interior i avançada a la tarda Pirineu i Prepirineu. I avisos del Meteocat per intentar densitat de pluja, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot en aquests indrets més propers al mar. I baixa una mica la temperatura. Sí. Demà baixarà de manera més acusada, demà que plourà a tot arreu, de matinada de nou començarà a prop del mar i després s'estendrà ràpidament cap a la resta. I dimecres tindrem de nou un repunt de la temperatura. Tornaran a pujar les temperatures amb més clarianes, però després a la tarda arribaran de nou alguns ruixats dispersos i al vespre pluja per les comarques de Ponent. I ens quedem aquí, perquè si us dic on plourà dijous, divendres, dissabte, diumenge, tindreu un embolic de llocs i dies i de tot, que de moment fem aquests tres primers dies de la setmana.
0: Es podria dir que la tardor meteorològica hi és aquí una mica?
2: Sí, excepte aquest dimecres, que serà quan pujarà la temperatura, però després a partir de dijous, divendres i cap de setmana les temperatures baixen de manera clara i plourà cada dia.
0: Vaig a fer unes compres aquest cap de setmana, he comprat 3 o 4 jerseis ja, perquè anava curt de jersei.
3: Vas guapo.
0: Mònica Osar, moltes gràcies.
2: Que vagi bé.
0: Fins després, 8 i 38 minuts.
8: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Si teniu 4 duros estalviats i voleu comprar una casa molt famosa, aquest és el moment, Marc Puga.
2: És la casa d'aquesta pel·lícula de Notting Hill, aquella pel·lícula del 1999 protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts. Doncs aquesta casa a Londres es va fer mundialment famosa perquè aquesta pel·li s'ha posat a la venda per 7,95 milions de lliures, el que serien 9,25 milions d'euros.
0: No em sembla cap cosa, eh?
2: No sembla cap cosa.
0: Home, avui en dia, tal com estan els preus del lloguer...
2: És una pel·lícula on viu el personatge de Hugh Grant a la pel·lícula. És aquella de la típica porta blava que apareix moltes vegades a Notting Hill. I per què és tan cara? Doncs perquè té uns 279 metres quadrats.
7: És que és gran, a la pel·li es veu gran, la casa.
2: No, però els interiors de la pel·li estan rodats a sets de rodatge,
1: un plató.
2: La casa aquesta, l'original, té 3 habitacions, disposa d'una gran zona... oberta de cuina-menjador, una sala d'estar, un jardí privat, té un terrat, o sigui, una cosa com molt rara.
0: Té una terrassa al terrat.
2: Sí, i a més té un cinema. Té com una terrassa molt gran i en aquesta terrassa hi ha un terrat més petit, a més a més. Sí, que és molt gran.
7: Té garatge per cotxe.
2: No sé si té garatge. El cas és que una curiositat és que la porta no és la porta original, perquè es va subhastar l'any 2000 per 5.000 lliures. I a més de qual...
0: La porta, o sigui, ara no hi ha porta.
2: Sí, però no és l'original de la pel·li.
0: Jo voldria comprar la llibreria. Fria Maria ha sigut per la llibreria.
2: L'actual propietari l'ha posat a la venda per 9 milions d'euros, com hem dit. Sí? Segons la informació publicada, anteriorment l'havia comprat per uns 6 milions d'euros. Ah, per tant, guanyaria uns 3 milions.
7: Tiene parque en el suelo, lo sabe.
2: No sé, puedes ir a verla, si quieres.
7: Hotelé, la ja no sé, usar gotelé en la
3: no,
7: casa,
3: per
7: ja
3: no. Però els britànics el que fan és posar moqueta al lavabo, que això, exacte, l'última goteta la deu absorbir des del segle XVI.
0: Jo pel que vaig a Londres no em val la pena.
2: No, no la comprem?
7: Plato de ducha o bañera, lo sabe Marimar.
2: Plato de ducha.
7: Està bé, entonces vale la pena.
9: Important. Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
10: RAC 105 Barcelona.
11: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
12: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Adi.
13: Gran ambientazo, mano.
12: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiflado sobre la línea.
13: Qué barbaridad.
12: Increíble, la asistencia ahora sí que es clave, ¿eh?
13: Buena venta.
12: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
13: Ven a por más.
12: ¡Venta! Ocasión Plus.
14: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
15: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid, el cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil, pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid, la ciutat ja té un altre protagonista.
16: M'avisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell.
17: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
18: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
19: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
20: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
19: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas.
20: A Sant Cugat i Barcelona Ciutat, plaça Letamendi, Les Corts, Poble Nou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
19: La millor carnisseria argentina amb delivery a deliargentina.com.
12: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
13: Esto promete, mano.
12: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
13: Huele a compra, mano.
12: Huele. Va. ¡24 horas!
13: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
12: Venga. Ocasión Plus.
14: Linmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
0: Un minut i ens plantem a 9:15 del matí. Cop d'ull a les carreteres, hi ha talls per les protestes contra de la política d'habitatge a la Meridiana i altres incidències que repassem amb el Ferran Arandiga. Bon dia, Ferran.
21: Bon dia, doncs efectivament continuem la jornada d'avui dilluns pendents d'aquest tall de la Meridiana de fa una estona que a hores d'ara continua provocant fins a 3 quilòmetres d'aturades d'entrada a la capital catalana. Més enllà d'aquest tall, doncs també continuen pendents de dos accidents actius. El primer de fa una estona a la AP7 a Vilablareix en direcció Barcelona, on també es talla un carril de circulació provocant 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. Fa tot just uns minuts hem de sumar un segon accident, en aquest cas també a la AP7, però a l'altura de la Roca del Vallès, que també en direcció Barcelona obliga a tallar un carril de circulació i suma a aquesta via, doncs, 2 quilòmetres de retencions. Una via, doncs, que pateix retencions des de la Roca del Vallès, precisament de manera intermitent, fins a Barberà del Vallès. Per tant, un bon tram en sentit sud. També tenim retencions habituals a la C58 des de Terrassa cap al Nus de la Trinitat i pel vessant Llobregat també cues habituals a la A2 i a la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i el Papiol en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
4: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.

0: Música Bruno Mars, des de Hawaii amb I Just Might, una de les cançons del seu treball The Romantic, que per cert està premiada aquesta nit als MTV Video Music Awards com a millor cançó R&B. Aquí la teniu, a Rec 105, per cert, que també ha actuat però de forma virtual perquè físicament no pot perquè està de gira pels Estats Units, el Bruno Mars. Vinga, 12 minuts i les 9 del matí repassem el més destacat de la Caixa Tonta amb l'Alan Lillo.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: La Belén Esteban ho va patar aquest divendres el de viernes, eh?
2: Molt. Va ser líder, com no podia ser d'una altra manera, amb un 18,7% de share, 1.130.000 persones.
3: Wow.
2: Estaven pendent de viernes a Telecinco.
0: I 100.000 euros que es van butxacar pels dos programes que hi haurà de Belén Esteban en el de viernes.
2: Exacte, ha estat el moment de l'any a la tele, el moment en el que Belén Esteban ha tornat a Telecinco fent el que millor sap fer, que és criticar, rajar de l'Ubrique, de la Campanario, de tot Quisqui. S'ha de dir que és molt bona fent això.
0: De la Julia Janeiro.
2: I tant. Molt bona.
0: És que li han fet el buit tant a la Belén com a l'Andreïta, eh?
2: Exacte.
0: És que és molt injust.
2: El que escoltarem ara és un tall on ella, mirant a càmera amb tota la seva sinceritat, li suplica a Jesulín de Ubrique que quedi amb la seva filla que tenen en comú, a la que no li fa ni cas.
0: L'hombre invisible.
4: Ara mismo no te voy a llamar el hombre invisible. Te voy a llamar Jesús Janeiro Bazán. Tiene 27 años. Me encantaría que la conocieras. Me encantaría que vieras dónde vive. A sus amigas y a la gran mujer que se ha formado y se ha mantenido. Y me gustaría que un día tú y ella, tuvierais una charla, porque ese día ibas a llorar. Pero ¿sabes de qué? De felicidad.
0: Sembla això Nissaga de Poder, Secrets de Família. A més, estaria bé que la veiés més sovint, perquè entre altres coses és igual a l'Andrea que el Jesulín, tu.
2: Sí, jo trobo
0: que tenen una gran retirada.
2: Impressionant, eh?
0: Bueno, ja han sortit unes coses que es veu que el Jesulín li va ser infidel amb la decoradora del bateig de l'Andrea.
2: Mentre estaven batejant la nena, l'altre estava allà, raca-raca, va estar molt l'Andreïta.
0: Li ha dit a la seva mare que fins i tot quan la mare estava malament per problemes amb les addiccions i tal. És que elles dues tenen una relació molt estreta i el Jesuín aquí passa de tot, està amb la
5: Perdona, campanària. També ell tindrà la seva història, m'agradaria escoltar la seva versió, perquè la Belén em fa molta ràbia perquè va fotre el bracatasso amb el torero, es va quedar prenyada i va tenir la fama arrel de tirar-se al Jesuín. Vull dir, a saber tot el que hi ha darrere d'aquesta trama, que només ha sortit ell. El Jesuín passa, no parla de via privada.
0: Sembla l'Antonio David, que l'Antonio David ha sortit i ha dit exactament això.
5: Sí,
0: l'Antonio David ha dit, diu, aquesta dona va fotre el bracatasso,
5: va curar
0: 2 milions d'euros.
5: Em molesta molt.
2: Molt, com l'Antonio
5: David. I la filla no s'assembla a ell, s'assembla a ella. El Jesulín és més mono que aquesta nena.
0: Mar, no pots estar enamorada de tots els toreros.
5: No, estic enamorada, però...
3: El Jesulín és el tonto del
5: tocar a més suena, clar.
0: De moment, aquesta entrevista va ser un cara a cara amb el presentador de viernes, i aquest, si no m'equivoco, aquest divendres... al plató, no?
2: Estarà ella...
0: cara a cara amb la Terelu i tota aquella mandanga.
2: Exacte, estarà ella en viu. Per cert, deixa'm que digui que a Catalunya no va ser el més vist, el de viernes. Va ser la pel·lícula El porter.
0: És que aquí estem...
2: Trautman.
0: Aquí estem desconnectats de...
5: El porter,
3: Sobre Ter Stegen.
0: Parlem ara del que vam poder veure, el Col·lapse.
2: Sí.
0: Aquest dissabte a la nit que va tornar.
2: Sí, ja sabeu que s'ha estrenat Gènesi a TV3 i el Col·lapse van portar el propi Ferran Adrià per parlar-ne. I al cuiner vas explicar una cosa que és molt interessant, que és el tema de la teva vocalització.
6: Com vocalitzo, no?
2: Que, amb una novetat, avui dia, que no se t'entengui gaire, té fins i tot un avantatge que escoltarem al final del tall.
6: Que interessant.
7: Jo me'n recordo del 2004, quan vaig sortir al New York Times, vaig fer una conferència i havia una senyora que era logopeda. I llavors em ve, Digo, escolta, si tu vols, jo t'ho puc arreglar i tal. Mira, m'ha anat molt bé, Fins ara no sigui que comenci a parlar, I tal. És veritat que ara, amb el xat, estic començant a fer un treball de logopeda. Per què? Perquè com tens que parlar molt clarament perquè el xat t'entengui...
2: Clar.
7: És fantàstic, perquè molta gent em diu, hòstia, ara vocalitzes millor. Le dic, és que són el xat.
0: Per tant, en el seu moment no va atendre classes de logopèdia, però ara estàs millorant gràcies al xat GPT.
6: No,
0: si no, no t'entenc.
6: No és el xat... Ara, el xat.
8: No t'atreveixes a dir-ho.
0: Però això és el xat GPT?
6: No, no, jo li dic el xat.
2: Sí, sí, sí.
6: A mi m'agrada més dir-li el xat.
8: Però per què no vols dir GPT?
5: A veure, digues GPT.
6: Em pot dir-ho, sí.
5: GPT.
6: Xat,
5: atre.
6: És que és difícil. Me deixo l'aire.
0: Ara, de cop i volta, que parli perfecte vocalitzant, com si fos com un doblador, tampoc ens agradaria. El Ferran Adrià
5: no,
0: així
5: no,
0: és.
5: No, el Ferran ens agrada així.
0: A les seves característiques no, com a orador.
8: Està tan ocupat cuinant que no té temps de pronunciar les consonants.
6: Penso molt ràpid. Estic pensant, sí, ara ja el menú d'aquí 3 pesos.
2: Bueno, calleu, que ve humor a la televisió, i quan parlo d'humor parlo d'informatius d'Antena 3.
0: Ho ha tornat a fer.
2: Sí, ho ha tornat a fer. Ho ha tornat a fer, Matías Prats, que segueix fidel al seu estil fins l'últim dia.
0: Sí, però que retiria.
2: I sí, sí, ara ja només sí, està als caps de setmana, però abans de retirar-se segueix fent el chascarrillo, sí, al final de la notícia.
9: Presten atención, porque hacer un simpa, irse sin pagar de un restaurante, no va a salir gratis. Dos parejas han sido condenadas a 8 meses de cárcel y multa por darse el piro en un restaurante de Cerceda, en A Coruña. Dijeron que salían a fumar i se esfumaron.
0: És tan fàcil que no, sí, no ha rigut ni una mica. Per cert, de la Belén Esteban es veu que veu un moment que fins i tot és que això a l'entrevista és molt fort.
2: No t'ho has tret del cap,
0: encara. És que ara hem cedit de fumar i m'ha vingut al cap. Que es veu que fins i tot un moment que estava tan malament de pasta pel tema aquest de les addiccions i tal, que fumava les burilles del terra, eh? S'agafava les burilles
2: del terra. Madre mía, pero sí que viste el programa entero, ¿verdad?
0: No, es que soy fan de Belén.
2: Sabes todo. Sí, qué maravilla. Gràcies, Alan.
1: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.

0: definitiva apareixerà ben aviat al top 3 dels millors DJs del món. No para de treure referències que ho rebenten als charts mundials. És el DJ francès Ugel, que després del Jamaican Bam Bam, al costat de la llegendària Ultra Naté, ha firmat aquesta cançó que es diu Moving to the Sun. 2 minuts i les 9 arribarem al punt horari parlant del tema de la vivenda, que està més al centre de la polèmica que mai, Sergi Ferrer.
1: Sí, està tothom parlant del tema. El cas de la Olga Matute a l'Hospitalet i de la Mari Carmen a Madrid han posat els desnonaments al centre una altra vegada. Una de tantes víctimes pel tema de la salvatge aquest de la vivenda, els fons voltor, tot això. Ara el sindicat de llogateres estan intentant mobilitzar el país sencer. Hi ha protestes a la Porta del Sol. Aquí a Catalunya ja s'estan tallant carreteres i sembla que això només acaba de començar.
0: Sí, bueno, de fet, sembla que està renaixent fins i tot el moviment dels indignats, sí. el 15M sí, del 2011, el recordareu perfectament.
1: Per l'èxit absolut que va tenir, sí.
0: S'està especulant amb un dret bàsic com és accedir a tenir un sostre i, a veure, és veritat sí. Que la revolució potser ara sí que es demana, no, Sergi?
1: I és que saps què passa? Que quan parlen de l'estret d'Hormuz, parlen de la crisi de les borses, de tal, ens queda molt lluny. Però quan es tracta de buscar pis, tots ens hem trobat en una situació com aquesta.

0: Bravo, Sergi!
1: Oh,
2: que
1: bona!
2: Fantàstica, jo crec que el sindicat de llogateres l'agafarà com a himne de protesta, sense dubte.
3: Queda lleig que ho digui jo, però vaya temazo, em vaig marcar.
1: No, molt bona.
4: Sí, muy bien. Vete a venderlo a Estados Unidos y así desapareces de aquí, canoso.
0: Exacto.
1: La qüestió és enfonsar-te, eh?
0: Pídete un que va.
4: Plagio.
0: Va, pinta bastant malament. Demà hi ha Consell de Ministres. A veure si s'aprova aquest decret urgent perquè no torni a passar el que li va passar a la Mari Carmen. 9:01. Gràcies, Ferrer.
3: Arre.

0: Molt aclamada i celebrada l'actuació dels Catarres a la Mercè de RAC 105 aquest passat divendres a l'Avinguda Maria Cristina. Recordeu que això va ser un autèntic èxit i m'agradaria agrair a tots els que van venir, 40.000 persones, van poder veure en directe els concerts dels Amics de les Arts, del Brea Jaume, de Teràpia Xoc i també del Marcos.
1: Estem parlant, Ernest, sense por a equivocar-nos, a que ens vam treure la xorra un cop més,
0: senyor
1: de la Mercè. Bravo, RAC 105!
0: Espectacular, encara estem en un núvol, la veritat. Però hem de canviar de tema perquè avui és el Dia Mundial contra la Ràbia. Mar Puga, bon dia.
2: Hola.
0: No és que jo tingui ràbia a tu, ans al contrari.
2: No?
0: Però avui parlarem de la ràbia, no la dels gossos, sinó la ràbia humana, la gent rabiosa, és a dir, tu.
2: Sí, perquè jo tinc...
0: Estàs enfadada,
2: Tinc pocs defectes, vale? Però en tinc alguns.
3: Ah, sí?
2: I soc una persona bastant rabiosa, sí. Ah. I haig de fer aquest guió i pensava... Jo volia dir les tres coses que em fan més ràbia, tal, però és que no em venien moltes coses al cap. I vaig pensar, llavors, per què no m'he preguntat a la teva família?
0: Primera contradicció, perquè dius que ets rabiosa.
2: Soc molt rabiosa, però ahir estava pensant i deia quina cosa et fa més ràbia a la vida.
0: Mira, una cosa que fa ràbia és això, per exemple, que és quan vas a dir una cosa i se te'n
1: sí. Saps que tens la dada, però no saps on.
2: Però que t'enfadis. A mi una cosa que m'enfada molt, això sí que ho vaig analitzar i vaig dir, uau, això t'enfada, és un spoiler. L'Ali ja ho sap.
3: Acabo de fer-li un de
2: Masterchef. Sí, aquest matí m'ha fet un sense voler i a mi, o sigui, una persona que em fa un spoiler no és conya que, o sigui, em puc enfadar de retirar-te la paraula.
1: Ostres.
2: De fet, la meva exparella em va fer un spoiler una vegada d'Anatomia Grey, que quasi ens costa el divorci. I on està la meva exparella? Pel Mediterrani. El cas, ahir li vaig dir a la meva família, li vaig preguntar, escolta, mama, papa, Víctor, mentre dinàvem, quina és la cosa que més ràbia em fa a mi? Què diríeu? I ells en tenien unes quantes. Començarem escoltant el meu pare.
4: Lo que más rabia le da a Mar es que no se realicen sus planes. Ejemplo, quedamos para ir al cine, yo no puedo ir porque ha salido un trabajo de última hora y la niña está ya... insoportable.
0: És una mica una actitud de nena consentida i mimada, no?
2: No, és que va, zero. No, però
0: home,
2: és aviam, veritat...
0: Si t'anul·len un pla... És veritat.
2: És veritat.
0: Perdona,
2: que quan
0: t'anul·len
2: un pla
0: fot molta ràbia.
5: Sí, senyor, però el teu pare és comercial immobiliari perquè de cop i volta li surt
0: això que té a veure amb el que estem comentant.
5: Una visita, fes una abraçada al teu pare de
2: part teva. I tant.
5: És de Pamplona.
2: És que és molt amic. Sí, em fa molta ràbia que em canviïn un pla. Tu saps, Ernest, aquest estiu em vas deixar tirada el dia abans i...
1: Fort.
2: Ja no vam parlar més.
1: Té clavadíssim, encara.
2: I a més m'ho guardo,
0: Quanta bilis hi havia en l'àudio aquell que em vas enviar.
2: Sí,
0: no,
2: sí, molt enfadada.
0: Pues ha vingut el badollador i tu no.
1: Ai, hola!
0: Si saps, com buscant comparacions.
2: És veritat que et vaig dir això.
0: I a mi m'expliques del badó.
2: Ostres! Badó té paraules, és veritat.
3: Un
0: i tu no.
1: Com comparant, a dir, presentadors de Morning que tenen més paraules.
2: Perquè sóc una dona, i busco una fer mal.
0: Tenia quatre bolos seguits, estava destrossat i el que em venia a gust és estar a casa meva descansant i no aguantant el teu ritme frenètic.
1: Quants bolos ha fet el Badó aquest estiu?
2: Ara.
0: Va.
2: Uns quants, escolta, també.
0: D'acord.
2: Va, a ma mare, li vaig preguntar a la mama, què em fa ràbia?
0: Ai, perdona, un moment.
2: Ah, no, et perdonadíssim.
0: Calleu.
6: El que més ràbia li va fa a la meva filla és quan mirem pel·lícules o sèries, que jo no sé per què ha tingut una agilitat molt gran per poder acabar les frases o saber què és el que passarà o qui és el dolent, i llavors ho comento en veu alta i no ho suporta perquè després tinc raó. I li fa una ràbia horrorosa. I em pixo.
1: Això, Marc, t'he de dir que el meu pare fa exactament el mateix. Comença la peli, no l'ha vist ningú. Minut 7 i diu, aquest és el seu germà. Sí. Dic, però calla la boca, tio!
2: És que, oi?
1: I una hora i mitja...
2: I a més la meva mare es dorm i s'entera més que jo de la peli. O sigui, saps?
1: Sí.
2: I em molesta molt.
5: Fes-li aleshores... la senyora Anna, també, de part meva.
2: Li faré a tots. El Víctor també, que parlarà ara.
1: El Víctor no.
2: Em vaig a donar ahir dinant amb la meva família, perquè vam acabar enfadats fent això, perquè era com, jo què sé, tal, no sé, ningú volia fer-ho, que el que més ràbia em fa de la vida, i l'estimo més que res, és el meu germà.
1: Ostres.
7: A la Mar li fa ràbia tot. Ara mateix estem intentant fer aquest àudio i ella s'està enfadant perquè no sé què més dir. I això ja és un motiu d'enfado i de ràbia.
8: Sí. Jolín, perquè li dic que ho desenvolupi, perquè si l'àudio dura 3 segons, doncs no em serveix.
7: Mar, ja jo no sóc qui treballa a la ràdio.
8: No digues, a la meva germana li fa ràbia i ja està.
7: A la meva germana li fa ràbia...
8: Què? Però com la frase, tio?
7: Jo crec que amb aquest àudio ja hauran entès que et fa ràbia.
2: Era el cinquè que gravava.
1: Ningú farà ràbia tant algú com un germà gran o una germana petita. I això la meva germana, que deu estar dormint ara, perquè, Ella ho sap perfectament.
0: Teniu la clàssica relació de germans, tu i el Víctor.
2: No, no, molt heavy. Però
0: hi ha tigos inseparables, però també... Què dius?
5: Porta abraçada.
2: Home, què ha de dir?
0: Compte, ronda ràpida, companys, si ho teniu clar, si no, passeu paraula, però no cal desenvolupar, eh?
2: Galán, té ganes de parlar.
3: El Adam és graciós quan explica les coses.
0: Sí, és el que et fa més ràbia del món.
9: El soroll.
0: El soroll.
9: No el suporto. Sí, on vagi, hòstia, que hi hagi soroll, foto
0: el camp. Si aquest programa és on hi ha més soroll del món, bueno, però, si tota l'estona estem cridant...
9: Però pagueu per estar aquí.
2: Jo he anat amb l'Anna amb cotxe i es va en silenci.
9: Es va en silenci.
3: Va escoltant, o sigui, Catalunya Música.
2: Em posa una emissora de música clàssica, sí, que no sé, és clar, l'únic que la té al cotxe.
9: No suporto el soroll.
1: Sergi. Jo parlant de cotxes, quan tu vas conduint i algú al costat... Vigila, vigila. Frena.
0: Ah, sí, sí.
1: Bé, hi ha un stop aquí, eh? Para.
2: Yeah.
1: I això, mira, abans ho deia el meu pare amb els espolles, això també ho fa. Pues començo a pensar que el meu pare ho fa tot expressament per
2: el teu pare et fa ràbia.
1: Sí.
5: Una abraçada també al teu pare quan vulguis.
1: De part teva, Lluís. Val.
0: Estic molt pesat, Lluís.
1: No, bueno, però... Si
0: t'has pres la pastilla, avui?
5: Quina pastilla.
0: Xavi.
10: Jo anava a dir exactament el mateix que el Sergi, quan algú estàs conduint tu i vas a un lloc que tu saps on és, sí, i et pregunten...

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ja va reescoltant els programes.
2: Per això, per què em pregunteu?
1: Saps què em fa ràbia?
2: Perquè mentre parlaves m'he recordat del que has dit abans i he pensat...
3: Ara toca tu rebre, espera que no rebràs.
4: Calleu, deixeu-lo.
2: No, ja està, ja no, no pregunteu. No,
1: quan us trepitgeu també em fa molta ràbia.
3: No ha passat mai a l'altre.
1: Un darrere l'altre. Que callis ja.

0: ja és la més premiada a la història dels MTV Video Music Awards, ens ho ha explicat abans el Xavi Pardo, ha superat la Beyoncé, aquí la teníem, la Taylor Swift amb Style.
1: I et nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Hòstia, tu com pega el telèfon. Oh, oh, oh. Sí, sí. Però, ens ha despertat de nosaltres, no nosaltres ella, eh? Hola, Anna!
2: Hola, bon dia.
0: Hola, sóc Ernest Pallina, el que més matina. Hola. Com estàs, bonica, bé o no? La vida et somriu?
2: Bé, sí, sí.
0: Quina merda els dilluns, eh?
2: Estic a la feina, bueno. Podria ser festa, sí.
0: Escolta'm,
2: quina sorpresa.
0: A què et dediques, Anna? Sóc l'Ernest Codina, el que més matina.
3: Sí, senyor.
2: Soc administrativa.
0: Molt bé, i què, quadren els números o no? Ara estem a final de mes, eh?
2: Bueno, és documentació interna, de números pocs.

0: Què vol dir documentació interna? Arxivar, documentar, bueno, allò que van entrar les factures, aquestes coses?
1: Sí, va, factures no, documentació de clients i això.
0: Es nota que sóc de lletres jo, eh? Els temes d'aquest
1: documentació. Sí, es nota.
0: Molt. Bé, quants anys fas, bonica?
1: 41.
0: Doncs per molts anys.
2: Molt bé!
0: Som supercoetanis, tu i jo, eh? Jo els faig d'aquí 2 mesos. Bé, un mes i mig, d'aquí un
1: sí,
0: mes.
1: Sí, sí.
3: Vides paral·leles.
1: Som de la mateixa quinta.
0: Molt bé. I d'on ets, tu, Anna? D'on ets?
1: De Sant Antoni de Vilamajor.
0: Quin és el teu color, quin és el teu color preferit? No, aquesta pregunta no.
4: El blau.
0: Escolta, et truco de part de la Bet. No, no la del Dime, que és el que he pogut fer, sinó la teva amiga Bet, eh?
1: Vaya tela, la tia.
0: Que bé, no, amb la Bet? Fa molts anys
1: sí,
0: que sou amigues.
1: Sí, sí.
0: O sou nom,
1: sí, és la meva millor amiga. Sí, fa molts anys que ens coneixem i hem viscut moltes aventures. Sí. És una cabrezeta per haver-me fet aquesta trucada.
0: Però, de fet, m'ha dit de tu que ets una gamberra reciclada. Això vol dir que alguna vegada vau estar a punt d'entrar al Quartelillo o què?
1: A on?
0: No, dic... Ens ha dit que ets una gamberra reciclada. I tu dius ella que és una mica cabroneta. Bé, llavors, entenc que alguna vegada heu estat a punt de sortir les notícies, no?, a TV3, no? Allò, el TN, no?
1: Podria haver sigut ben possible.
0: Hi ha alguna que es pugui explicar molt ràpidament per la ràdio? Alguna història així d'aquestes llegendàries que s'expliquen als sopars amb els amics i tal, o no?
3: Va.
0: I ha prescrit.
1: Vale, vam estar a punt de perdre el vol per anar cap a Irlanda, sí. I allà pues, ens ho vam passar molt bé.
2: És que fort, quina anècdota.
3: Entre maleades.
0: No, o sigui, entenc que quan vau arribar a Irlanda vau exaurir les existències de Guinness, no? Entre altres coses, no?
1: Correcte, vam anar a la fàbrica de Guinness i ens ho vam veure tot.
3: Ja van tancar per vosaltres.
0: A la pròxima em convideu, que jo necessito també experiències explosives.
4: Quieres pinchar, eh?
0: Que no! Es pot ser... Prou, ja, de veritat. No us aguanto. Res, de part de la Bet, això, diu que sempre ets la que cuida tots els teus amics i la gent que tens al voltant, una tia ordenada, bons consells sempre. Diu, ara condueix ella, no sé exactament per què ho diu això, entenc que abans conduïa la teva amiga perquè tu sempre anaves èbria o què?
1: No, li he tret el carnet, pobreta, no, però ens hem reflicat una mica i llavors el tema de festa ja està en una altra dimensió.
0: Molt bé.
4: Sou un cas com un cabàs.
0: Sí. Hi haurà celebració o no? O ja ha sigut aquest cap de setmana, Anna?
1: Bueno, aquest cap de setmana hem fet un dinaret molt guai i avui pues, amb la família.
0: Molt bé. Doncs que acabi d'anar bé aquest 41è aniversari, Anna, un petó de l'equip del Matí de Codina, i que sàpigues que entres a un sorteig que farem aquest dimecres d'un lot de llet nostra. Si ens escoltes, ja saps que regalem 30 litres de llet, diversos packs de potets de làctics de llet nostra i també un doble kit d'esmorzar amb 2 bols, 2 culleres de ceràmica i aquestes coses.
1: Genial, doncs moltes gràcies. Si us escolto cada dia amb el meu fill d'anar cap a l'institut o si no cap a la feina.
0: Molt bé.
1: Felicitats pel programa.
0: Fem el que podem.
1: Gràcies per la trucada.
0: Tu, no canviïs mai, Anna, de veritat. Que vagi bé.
2: Adéu,
4: records.
0: Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat. desperta@rac105.cat. I ara, doncs res, escoltem una cançó.
5: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: Anna Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys, garantit, i amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat, només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Tots recordem els grans moments d'Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins. Els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona. Iniesta Experience. El joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
5: RAC 105, emissora oficial.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
7: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
0: Matina Codina.
10: Son buena gente, son buenos chavales. Oye, que comprobado ninguno de ellos tiene antecedentes. Lo mejor que puede hacer es escuchar este programa después de la whiskería.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Gitana, que ha acabat la seva gira espanyola del Cuarto Azul, on hi trobarem aquesta cançó que es diu Conexión Psíquica. Ahir també va ser protagonista del Piro Musical amb la seva cançó 24 Roses, que la va posar el Josep Montero.
1: La vaig posar, era la 12.
0: Sí, va ser una picada d'ullet perquè ell et va convidar a l'Estadi Olímpic.
1: Sí, la veritat és que sí, perquè ell em va convidar a l'Estadi Olímpic a cantar amb ella i també perquè, bueno, la Gitana fa un cul que, bueno, pues...
2: No, Josep, no fa per tu aquesta frase.
3: Ja, per què dius això?
2: No fa gens per tu.
4: Un dia deberia ser el Pito Musical.
0: El Pito Musical.
4: Este es el tema de gusto.
0: ¿Cómo te lo imaginas?
4: Hombre, pues estoy lleno de pitos, ¿verdad?
2: Oh, pero al ritmo de la música.
4: Claro. Mira, uno grande, el de Cazorla, por ejemplo.
0: Amb drones, fets amb drones.
4: Claro, con drones.
0: Con drones.
4: Es verdad, que rima con otra cosa, ¿verdad?
3: Sí, sí. ¿Con qué,
0: Va, prou. Dos minuts i dos quarts de deu. Mònica Usart, treu-me d'aquí, sisplau.
5: D'acord, no, que em faci falta. Sí, amb la pluja et trauré d'aquí.
0: Sí, és que hi ha novetats. Sí. Sembla que s'acaba aquest estiu sufocant que hem tingut. Almenys sí. Hi haurà un retrocés dels termòmetres.
5: Exacte.
0: I potser la notícia és la pluja.
5: La pluja,
0: que...
5: sí. No? De fet, ara mateix hi ha alguns ruixats que toquen la comarca de la Selva. Van arribant des del mar, se'n van formant més i a mesura que avanci el matí aniran avançant de mar cap a terra i afectaran sobretot la costa i el prelitoral. De fet, hi ha avisos del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts en aquesta zona i després a la tarda es mantenen aquests avisos al Vallès, al Baix Llobregat, l'Anoia, el Penedès, l'Alt i el Baix Camp i també al Tarragonès. Són avisos d'aquests ruixats que van ser intensos sí. I a més han acompanyats també de tempesta.
0: Avui podria haver-hi alarma de protecció civil d'aquelles que m'ho
5: han dit. Ostres, veurem, però jo crec que no. De moment els avisos que tenim són els avisos com si diguéssim de perill més baix. Jo crec que entra dins d'una situació habitual en un dia de tardor, vull dir que no.
3: Anar de toque, avui. Aquesta setmana de toque.
2: Està avorrit, president, avui?
3: Tinc ganes de tocar el botonet.
5: No la li, president. Doncs mira, això, i cada dia plourà, un lloc o altre. Demà tornarà a ploure, de nit i matinada ja començaran les pluges de nou des del mar i després s'estendran cap a la resta. Demà serà un dia de paraigua tot arreu i baixen les temperatures. D'un descens d'entre 3 i 5 graus, amb la baixada més acusada a les comarques interiors. I dimecres tenim un repunt d'aquesta temperatura. Pujarà uns 4-5 graus aquesta temperatura. Aquesta baixada que tindrem demà serà una pujada de cara a dimecres, però després a partir de dijous aniran baixant i ja pinta que les temperatures es situarien en la línia de la mitjana d'aquesta època de l'any.
0: Té una pinta, més tot plegat, de refredats.
5: Hi ha un canvi ja de dinàmica, passar del sol, la calor... ja més ruixats, a pluges, amb més inestabilitat i amb temperatures més baixes.
4: Per cert, ahir vaig anar a la platja.
0: Sí?
4: Dues dades. La primera, l'aigua. Déu-n'hi-do el calenteta que encara està.
5: Vaig a mirar la temperatura.
4: I la segona, estava a rebentar. O sigui, hi havia molta gent a la platja. Vaig pensar, a més, vaig anar a una zona concreta que dic, hi haurà
2: ja
4: poca gent.
2: És.
4: I molt plena.
0: Aquella zona nudista.
5: Sí?
0: Zona
4: no vaig anar a la nudista.
3: El que n'hi va, abans.
5: A veure, la temperatura de l'aigua del mar...
0: Espera, que la Mònica ens està buscant la temperatura de l'aigua del mar.
5: Està un voltant dels 26-27 graus, encara, eh? Oh, sí.
4: Molt alta. Ja ho vaig saber, això.
0: Està millor dins de l'aigua que fora. Escolta'm, que plogui, perquè els volataires estem desesperats, que he llegit aquest matí que temporada curta i bastant minsa, de bolets. Escolta'm, vas veure el Piro Musical ahir?
5: No.
2: I el Pito Musical?
3: I fins aquí.
4: Claro, ese sí, ¿verdad?
5: Tampoc.
0: No, doncs que sàpigues que es va obrir amb aquesta cançó d'Oques Grasses.
5: Sí.
0: La gent que estimo.
4: Molt maca aquesta cançó.
0: Sí, ja va per tu, te la dic, Mònica. Porto

0: butxaques de matinar, fes-ho de bon humor.
1: Si escolta el matí de l'Eulé.
0: Posa el Matina Codina de RAC 105.
2: Amb l'Ernest Codina.

0: Tros de veu, el Guetta Dielli Tonto, eh? Fitxa bones vocalistes i bons vocalistes per les seves cançons. En aquest cas, cobret la Kelly Rowland, interpretant aquest mític i clàssic When Love Takes Over. El que s'acaba ara és la residència L'Ushuaia, el dia 5 d'octubre, últim show del francès a Eivissa.
1: No digas,
0: de bo poder anar, eh? Me cago en l'ou, però no puc.
1: Ahora que no hay torneo de tenis, me voy a pasar un poquito ahí con el yate.
2: Ah, sí?
0: Ara, mira.
1: Como mola, tío.
0: Avui no parlem de tenis, em sembla, Carlos. No,
1: Carlitos.
0: Hem de parlar amb el Pedrol d'altres qüestions,
3: sí,
0: perquè encara que hi ha dues setmanes perquè torni la Lliga de Primera Divisió, tot i que hi va haver partits de segona. No, aquest cap de setmana hi ha hagut partits de segona.
3: Sí, sí, sí.
0: Victòria del Girona.
3: I empat del Sabadell.
0: Empat del Sabadell.
3: Això fa que el Girona acabi la jornada en cinquena posició, després de guanyar divendres 2-0 l'Albacete a Montilivi, mentre que el Sabadell és setè, amb l'empat a un que va aconseguir abans de Balaïdos contra el filial del Celta.
2: Bueno,
3: sí, sí.
2: Molt bé, molt
0: tot,
2: bé.
0: Tot i així, sí, hi ha una altra notícia que consideres que és el hit informatiu del cap de setmana.
3: Per mi és la notícia del cap de setmana, nois, i és que fan córrer un massatgista al Mundial de Ciclisme per no quedar-se sense Jocs Olímpics. Aquest seria el titular.
2: Un massatgista?
3: Un massatgista. Resulta que l'equip d'Eslovàquia es va quedar sense cap dels ciclistes titulars que havia de participar a la prova en ruta del Mundial de Montreal, que s'ha fet aquest cap de setmana, i per evitar que els penalitzessin sense Jocs Olímpics, doncs van fer córrer un tio que es diu Vladimir Kovacic, d'acord, Ernest, que és el massatgista de la selecció d'Eslovàquia.
0: I va fer un bon paper o no?
3: Sí, té 28 anys, ell havia estat ciclista i, per qüestions diverses, conservava encara la llicència de ciclista professional. Total, que feia 9 anys que no competia, però no va fer gens malament, va aguantar 100 quilòmetres, d'acord, a una mitjana de 47 quilòmetres per hora.
0: Hòstia, nano!
3: Però va acabar abandonant. Però, com que va córrer,
0: sí,
3: doncs ja compta. Saps què vull dir? Sí, veureu que el ciclista, si el busqueu per Twitter, diu Vladimir Kovacic, home, està més rodonet que la resta,
0: sí,
3: però escolta'm una cosa.
0: Ara, perdona, és el ciclista, si tu vas per la carretera, n'hi ha molts que semblen plomes, però també es nota els que al cap de setmana aprofiten i es van fotre un
4: altre. Ara, un altre agradecido, los domingos que está, sale con el coche a las 2 y están tocando los huevos por la carretera.
3: Ara,
2: aparta, coño.
0: Això és com si jo, que vaig jugar a porter de cop i volta, no? Em fessin debutar un altre cop a la porteria.
3: No n'havies parlat mai de la teva trajectòria com a porter.
0: Vés a la merda.
3: Altona.
4: Porter?
3: Sí? Altona pot ser o no?
4: Sí?
0: Altona, el Granollers, el Torelló, el Vic...
4: Parla'ns més de tu, Ernest.
5: Una abraçada al Joan Antoni Zubizarreta. Quan el vegis.
0: Aquest senyor està decrepit, us el podeu emportar, si no ho conec jo.
4: És graciós, el Lluís.
5: Ni un penal esperava el tio.
0: Però va, anem als Estats Units. No us podeu perdre el golaç de falta directa que ha marcat Leo Messi aquesta matinada amb l'Inter de Miami.
3: Sí,
0: aquest tio no perd la forma,
3: no
0: deixa de sorprendre'ns, eh?
4: Sí, un gol que marqué...
3: No, que has marcado, Leo, aquesta matinada.
4: No, lo chuté de falta desde un lado y la verdad que entró bien.
5: Bueno, aviam si aprèn el Barça, perquè, escolta, des que vas marxar només el Rashford ha fet algun gol de falta.
4: Oh, y mi hijo marcó el otro día de falta.
2: Apuñalo
4: la ingle.
3: Mira,
5: merda,
3: que em moro. Mira, si el gol ha sigut espectacular, Ernest, que els companys periodistes de la Lliga Nord-Americana en castellà han embullit.
6: Le va a pegar Leo al arco, nomás.
0: Que se m'hi quedarà aquest locutor. Miam. Escolta'm, pots intentar...
3: escurçar els talls, no?
0: No.
4: Es nota que no hi ha futbol, tio.
0: No, però...
3: Us espera la propera notícia que us porto.
0: Intentem fer una descripció de com ha estat aquest gol. És tan espectacular com el to del partit.
3: Sí, realment sí. És un gol de falta directa, molt escurat des de la banda dreta, gairebé sense angle.
4: Sí, des del córner.
3: Sí, gairebé des del córner. I Leo Messi realment fa una rosca, aconsegueix una rosca que és imparable. El porter no hi té res a fer.
0: Molt bé.
3: I el gol entra per tota l'escaire. Ho he fet bé?
0: Sí, acabem amb una notícia curiosa.
3: Sí,
0: a veure.
3: I és que han trobat el futbolista amb els cabells més llargs del món.
4: Ja sé qui és.
1: Ah, sí?
3: Sí, qui creu que és?
4: És el Joan.
3: El Joan, no. Mira, es diu Aidan, té 36 anys i juga a la selecció d'Anguila. D'acord? Resulta que és un... Jo no l'havia escoltat mai. És un territori britànic d'ultramar a prop de Cuba.
0: Sí, sí. Tenen selecció.
3: Sí, tenen selecció. Mira, sí, correcte. Selecció oficial.
0: I Catalunya no té selecció.
3: Catalunya no té selecció.
0: I Anguila té selecció.
4: Es diu Anguilla. Anguilla.
3: Sí, però crec que és Anguila, no?
4: Perquè
3: no, si, si, és si és territori d'ultramar britànic, jo intueixo que la ella no sona i és una ella. Però bueno, si tu en saps més que jo, el proper dia vens tu i fas la sessió. Escolta, ahir jugaven contra la totpoderosa... Antigua i barbuda.
4: Home.
7: Mira, com la meva àvia.
3: Aidan, que és aquest futbolista.
0: Tira't, Albert.
3: Aidan, que és aquest jugador. Va entrar al minut 68 i va provocar dues expulsions a dos futbolistes en res, en menys de mitja hora. Van anar al carrer amb vermella directa per agafar-lo dels cabells.
5: Quin avorriment, no? Això que estava explicant.
3: No, per què vols dir?
0: Escolta, Toni, va.
3: Toni, què vols dir?
0: És curiós.
5: Estàs parlant de coses que no sabem què són.
3: Un jugador amb els cabells més llargs del món que en menys de mitja hora provoca dues vermelles directes.
5: És una merda de notícia.
3: És més del que fa Vinícius en mitja temporada.
4: Eso es racista.
0: Que n'hi ha prou.
4: Com el tonto i deixem-ho que va a ganar el Balón d'Oro, el de la Melina.
7: Bien dicho, Kilian.
0: Escolta'm, ho esteu passant malament aquests dies a la versió esport, eh?
3: Sí.
0: No hi ha res, eh?
3: No, no, vull dir, trobar temes és realment un esport molt complicat.
0: Gerard, CC, agafa el micro de la Mar un moment. Sí. No, perquè ara fem una pausa, però quan tornem tindrem una segona entrega de la teva secció de coses que et preocupen de la setmana. Sí. Què és el que et preocupa més aquesta setmana?
8: Estic molt... Ah, ja vols que t'ho digui, ja?
0: Bueno, digue...
7: Fes spoiler.
0: No. Que la gent aguanti, ara tornem.
9: Rec 105 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
10: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell. A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
11: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
12: Únic? S'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
16: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
17: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
18: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
17: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
18: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
19: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
20: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
19: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
20: A Sant Cugat i Barcelona, Ciutat, plaça Letamendi, Les Corts, Poblenou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
19: La millor carnisseria argentina amb delivery... a deliargentina.com.
21: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
22: Qué ambientazo, mano.
21: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chicado sobre la línea.
22: Qué barbaridad.
21: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
22: Buena venta.
21: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
22: Ven a por más.
21: ¡Venta!
23: Ocasión Plus. Rock 105.
0: Ai, que maco que serà aquest dimecres, tu, per anar tancant el mes de setembre i per, diguem-ne, ja afiançar-nos del tot amb la rutina. Estrella d'Am i Rec 105, tornem a portar-te els teus artistes preferits en el 105 Confidencial. Aquest dimecres podràs conèixer de ben a prop un dels nous talents de la música catalana, que és aquest nano que sona, que es diu Ivan Erzo. Farem a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Si vols venir, entra ara mateix a rac105.cat, omple el formulari, escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. Jo crec que avui és l'últim dia per apuntar-te.
1: Que xulo. Saps què li preguntaria jo?
0: Què li preguntaries a l'Ivan?
1: Ivan, mar o muntanya?
2: Ostres, no sé si ens podem mullar tant.
8: No l'ha fet mai ningú, aquesta pregunta.
0: Parlarem amb ell de si li agrada més el mar, la muntanya i també del seu nou disc.
2: Espero que...
0: Disc... Disco de Cristal, i a veure si s'atreveix a mullar-se.
1: Discorari. Un dia hem de connectar amb Discorari, que és el programa aquest que tinc aquí a la ràdio, i farem una mica un especial confidencial amb el teu artista.
2: A vegades, Albert, no cal que parlis. Pots no dir res. Si
0: el dimecres 30 de setembre de RAC 105 i Estrella d'Am t'apropem Ivan Erzo. De seguida, Gerard Cessi, al matí, a Godina, no marxeu.

0: Nil Moliner amb Me Acuerdo de Ti. Quin mite, hòstia. Gerard Cessé, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
2: Hola, Gerard.
1: Aquí estem.
0: És una de les col·laboracions que estrenem aquesta temporada. Vindrà cada dilluns a les 9 del matí a explicar-nos quins són els temes de la setmana entrant que més li preocupen. Sí. Quan vulguis ja pots explicar què et preocupa aquesta setmana.
1: Estic molt preocupat, eh?
3: Molt? Però,
1: molt, molt. Sí. Més que la setmana passada.
3: Ostres! Sí, sí, sí. Això és molt, eh?
1: No. És que us haig d'explicar que estic preocupat pel canvi de temps.
0: Home.
1: Correcte. Arriba el canvi de temps. I quan dic canvi de temps, ho dic literalment, perquè ja no existeix la tardor. Nosaltres som les últimes generacions que podem explicar en un futur. Abans hi havia la tardor. Ara passem de la calor, un dia plou i ja fa molt fred. Ja és així. O al revés.
0: Quina gran pèrdua, la tardor.
1: Ah, sí, sí. És una pèrdua.
0: Aquella època de jerseis, de caminar a la fresca, de recolliment de la llar.
1: Res.
2: La fulla caiguda.
1: La fullaraca aquella. Res, s'ha acabat. De fet, també hi ha una micro tardor, però en un dia. És a dir, al matí fa fred i a la tarda fa calor. Això també passa i és el punt número 3 que em preocupa. Veuràs tu, fot-li.
4: Número 3!
1: Escollir màniga llarga o màniga curta.
2: Ai!
3: Quina ràbia!
1: Clar, dius, ja fa fresqueta, em poso la màniga llarga. Però què passa a les 2 del migdia? Els camachos! Els camachos, totes les oficines s'omplen de camachos. Per qui no ho sàpiga, els camachos és la rodanxa sota el sobaco, en català correcte. Jo he vist gent ja que té la samarreta calcificada. Saps que té la marca?
5: Tot i està neta,
0: eh? Sí, perquè quan s'asseca la fulla queda blanc.
1: Queda aquella cosa.
0: Sí, això la Mònica Usart, que és la nostra meteoròloga, té una solució que és anar per capes, però això té un hàndicap, és que has d'anar com una ceba, però jo que soc despistat, que és que vaig perdent roba per tot arreu.
1: Veus? Ara
2: has d'anar duent-ho així, com posat a sobre, com si fossis un pijo de Bona Nova.
5: I ara Rosa Quintana tenia el truco de posar una espècie de toallita fet l'axila.
1: Efecte compresa.
2: I així li ha anat.
1: Sí, i l'altra cosa que em preocupa del tema roba és el canvi d'armari, que és una altra cosa que odio absolutament. I per tant, jo, per tota aquella gent que és mandrosa com jo, tinc la gran solució, que és una cadira al dormitori. Però jo ja en tinc 4 o 5. Sí. I ha establert que els pantalons van a la part on seus i les camises i les samarretes al respatller.
2: I què fas quan necessites seure? Al llit.
1: Al llit, exacte, i vas canviant.
6: Jo tenia una cadira i la vaig vestir directament.
1: Els pantalons per les potes.
0: Pesa tant la cadira que es trenquen les potes.
1: De fet, a mi m'han dit que tens síndrome de Diògenes. No, canvi d'armari. Ho entenen. Sí. Bueno, anem pel punt 2.
4: Número 2!
1: Perdre el paraigües. Això és una cosa que... Atenció que porto moltes dades aquí, intentaré dir-les totes. He trobat un estudi real. L'altre dia m'inventava coses, avui dic coses reals. Ho dic per diferenciar-ho, que la gent sàpiga quan m'invento o quan no. Normalment m'ho invento, però aquest cop la gent ho sap, oi? He trobat un estudi real al Japó del 2024, però tots sabem que els catalans i els japonesos ens assemblem molt, per tant, segurament, que diu que el 32,1%, com a 1 és molt important, de les persones japoneses perden un paraigua a l'any. I si ho portes cap aquí a l'estat espanyol, he trobat un estudi que va fer una gent que es deia Recupera-me, que estava experta en objectes perduts, que deia que els tres llocs on més es perden els paraigües, que són, ara veurem que tots som gent comú i que estem dins de la mitjana. Transport públic.
0: Sí.
1: Jo vaig al transport públic amb el paraigua com si estigués baixant pel Xambala.
0: Sota el seient.
5: Qui perd un paraigua en un transport?
1: Sí, perquè el deixes sota el seient.
2: Com fa que no agafes el metro?
0: Qui no el perd?
3: Sí, passa.
1: Els comerços o els bars i cafeteries. Que els bars i cafeteries els has de deixar en aquella cistella plena de paraigües, que és l'error més gran que pots cometre. Perquè llavors o te'l deixes o algú te l'agafa.
3: Sí, te'l roben.
2: Gent que entra amb un paraigua de 2 euros i surt amb un de 35.
1: Ara, aquests.
0: Els paraigües són per covards. Escolta, en èpoques de sequera i d'escalfament global i tal...
1: I atenció...
0: Mulleu-vos.
1: Exacte. I atenció que he trobat dades de, per comunitats a l'estat espanyol, qui perd més paraigües o objectes. I són els andalusos. Un 85% dels andalusos perden alguna cosa a l'any.
2: Si plou 3 cops l'any, no saben què fer.
1: I els que menys perden són els madrilenys. I atenció, perquè els catalans són de l'estat espanyol els més honestos. Un 70% dels catalans torna un objecte perdut que s'ha trobat.
0: Molt bé.
1: Per tant...
2: Som els millors.
1: No, és que no t'ho perdis. Això és com el dèficit fiscal català. Els andalusos perden pasta, nosaltres la posem, i qui perd menys són els madrilenys.
2: Sí, senyor. És veritat.
3: Molt bé.
0: Anem amb el número 1.
1: Va, número 1.
4: Número 1!
1: Els virus, els bacteris i els refredats. Entrem en aquella època que un company de feina diu no, és un cop d'aire, i va tossint, diu no et preocupis, no et preocupis, i l'endemà tu estàs com una sopa. Val? I us haig de dir que jo m'he fet addicte a totes les estafes aquestes de les farmacèutiques de hierbajos, que un pot de 60 euros amb cúrcuma i gengibre i tal, i jo m'he fet addicte a això perquè penso que és antiinflamatori.
0: T'has de prendre de tot, vitamines, has de menjar no sé quants nutrients.
1: Correcte.
0: Prefereixo passar el refredat i immunitzar-me i ja està.
1: Jo t'haig de dir per això que m'he fet addicte a la jalea real, que és... Atenció, em refereixo a la mel de les abelles, eh? No pas a una festa rave de Juan Carlos I a Dubai, que això és un jaleo real. Humor! En fi, o sigui que...
2: Deixi la casa de saber que el Gerard acaba de ballar el seu propi acudit.
1: Sí, perquè he vist que ha provocat una mica menys de riure dels que m'esperava. Llavors he pensat, potser no era tan bo.
0: No, el que passa que aquí estem acostumats ja.
1: Ja esteu...
0: Vull dir que nosaltres estem acostumats. A casa la gent ara mateix està sense...
1: A casa està per terra. No?
0: Molt bona.
1: Sí, i tinc un quart punt, que és un extra. Com li diràs això?
4: Extra! Extra bonus, no sabem com dir-li!
1: M'encanta.
3: Molt bé.
1: I és que quan fa fred, la gent és un bon moment per anar al teatre.
0: Ah, sí.
2: Ah, amigo, ja sé per on vas.
0: Sí. Bé, recordem que el Gerard CC, que mereix aquest aplaudiment.
1: Sí.
0: El que li preocupa més és omplir el Teatre Apolo, on estrenarà el dia 19 d'octubre el seu musical Busco Pis, que és un tema que trobo que t'ha vingut com anell al dit.
1: Sí, hem convidat el Mari Carmen, l'hem convidat a venir a veure el Busco Pis. Sí, sí.
6: I ara fes una broma de l'actualitat.
0: No, per un moment he pensat que era veritat.
1: Bueno, escolta, si trobo el telèfon la convido, jo estic convidant a tothom, per tant, l'estrena 19 d'octubre.
2: Per tal d'omplir el teatre, convidaries a una persona desnonada.
1: Correcte.
0: Crec que la Mari Carmen agrairà tenir un sostre encara que sigui el d'un teatre. Home, perdona.
2: Que bèstia. I després, a l'hora i mitja, dirà també me vais a echar d'este teatro. Va, no fem bromes amb això.
0: Bé, escolta'm una cosa. Busco Pis, al Teatre Apolo. És un musical que parla precisament
1: del tema estrella. I a més és amb humor, amb música, és molt divertit, és una comèdia d'èxit perquè ja estàvem al Gaudí i ara ens ha agafat una empresa molt gran de Madrid i que ens programa en català. És a dir, jo li dic a la gent també, escolta, donem-li motius en aquesta empresa perquè segueixi programant en català. Perquè és el primer cop que ho fa. Per tant, intentem dir-li, mira, funciona. Exacte, que no sigui l'últim.
0: I s'agraeix que hi hagi companyies de teatre musical que faci musicals en català.
1: És correcte.
0: Això costa molt de trobar.
1: Nosaltres ho fem per activisme i per romanticisme.
2: I per repasta.
0: La primera persona que truqui guanya dues entrades per anar a l'estrena, no?
1: Vinga, a l'estrena.
0: El Busco Pins, el dia 19 d'octubre, 902-47-705. 902-47-705. La primera persona que truqui s'emporta a entrades. Gerard CC, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins la setmana que ve.
1: Adéu.

0: Codina. Només a RAC 105.
1: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
3: Carlàs canvia. Carglass repara.
4: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fried Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Tornar a la rutina. També té coses bones. RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
7: Proper convidat,
6: Ivan Herzog.
8: Fem-nos el costat.
6: El dimecres 30 de setembre coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
7: i li traslladarà les teves preguntes.
8: Cavalla, ballarem amb el record.
6: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: Invitacions exaurides.
6: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
8: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
6: Gràcies a RAC 105
7: i Estrella Damm.
0: Matina Codina.
9: Estan l'Ernest Codina, el l'Alan, el Cazorla, el Sergi i la Mar. Està ple d'idiotes.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: diuen que la Miley, escolta'm, cada vegada s'assembla més a Lady Gaga. Estic bastant d'acord, almenys pel so que té aquesta cançó, no? La forma que ha aconseguit amb aquest Bass Persuades, que és una cançó del seu desè àlbum d'estudi que va sortir avui fa 10 dies. Bass Persuades és Miley! Arrenquem l'última hora del Matina Codina d'aquest últim dilluns del mes de setembre, marcat per aquest canvi de temps que explicàvem ara amb el Gerard CC. Avui arribaran les primeres pluges i aquesta setmana temperatura variable, que anirà pujant, anirà baixant. Jo ja estic acollonit com a bon hipocondríac, marpuga amb el
1: refredat. Ja, ja m'ho has dit, que avui vas al metge.
0: No, no sé si aniré o no.
1: Potser,
0: ja,
1: has dit potser.
0: No, no tinc prou símptomes, però sí que ja noto una mica de carraspera. També pot ser que aquest cap de setmana he treballat massa,
1: Vull dir
0: que no...
1: Pot ser cansament.
0: En fi, Puga, com afrontes aquesta última hora? Estàs bé?
1: Molt bé, molt tranquil·la. Sí, no? Sí. Oh, sí. Estic relaxada, sí. Estic amb... És que saps què passa? Estic tan cansada de portar la pota així que ja és com que visc en un estat de tranquil·litat permanent.
0: La gent em pregunta, com està la Mar, com està?
1: Sí, que monos. Sí. No, rebo molts missatges encara, o sigui que gràcies a tothom per tot l'amor que estic rebent.
0: Sí, però
1: estic bé, estic perfecta.
0: Amb l'amor no es cura la cama pròpiament,
1: no,
0: però sí que ajuda, sí que ajuda.
1: Mira que t'he dit ara, estic tranquil·la. Sí. I per què? Perquè això m'obliga a estar tranquil·la. És fort, com la vida et diu.
0: Tu aprofita tot aquest amor que t'està arribant.
1: I tant.
0: Això sempre és...
1: Ja ho faig.
0: És de bona rebuda. 10 i 10... Efemèrides i commemoracions, tal dia com avui, 28 de setembre. Què passava, Mar?
1: Doncs mira, parlarem de Dalí primer. Sí, perquè el 1974 s'inaugurava a Figueres el Museu de Dalí. I volar, y sentir que ya no queda veneno. Aquest tema de la pegatina, hem de dir que va ser el 2004 quan s'inaugurava la tercera pista de l'aeroport del Prat.
0: Ara ja sabem que hi ha polèmica per la inauguració d'aquesta mena d'ampliació, més que inauguració, l'ampliació que es va fer de l'aeroport del Prat. Veïns del Prat i Barcelona frontalment, frontalment oposats a seguir ampliant l'aeroport del Prat i convertir la ciutat en un hub internacional. Ja. Olé! Olé!
1: No hi ha res més, Mari. A tu et fa ràbia que posi la Pantoja, que avui és el dia de la ràbia. Et molesta.
0: Em fa ràbia que et passis pel cul directament a les meves indicacions.
1: Però, home, no.

0: Verdaguer.
1: Home.
0: Home, el nostre amic, actor fantàstic, l'estimem. Fa 43 anys.
1: Ara li enviaré un missatge a David Verdaguer.
0: Envia-li i el truquem,
1: home. A veure si ho podem trucar d'aquí una estona. Va, vinga, digues.
0: També la periodista Viviana Vallvé, molt amiga meva, fa 49 anys avui. Bueno,
1: diguem-ho tot, era la teva jefa abans que jo.
0: La vaig abandonar per tu, a la Viviana, és com la meva ex.
1: És de les coses més maques que han fet per mi últimament.
0: Avui també fa anys la Yael Brusca.
1: Ah, sí? Home, des d'aquí un petó.
0: Ara sóc jo, però era ella, saps què vull dir-te? Un petó des d'aquí la Yael que em fa...
1: Dos anys amb nosaltres.
0: Bastos, no, el Matina Guida, 33 anys per la Yael. Vinga, ja anem amb la cantant Hilary Duff, que avui fa 39 anys. I ara, Ernest, hem d'aturar un moment al món, perquè hem de tornar a posar un dels temes que m'agrada, i és que avui un dels cantants de Catalunya, no, que estimem, que ens encanta, que ara fa poc va cantar amb el Papa Tí Roma... Fa anys, en fa 62, ell és Josep Capdevila i el coneixem més com a Sergio Dalma. Baila!

0: fet bé.
1: Una cançó preciosa que abans es posava molt als casaments. Recordo jo quan vaig començar amb això de punxar els casaments i les discoteques i tal, que aquesta es posava molt i ara és més cançó de karaoke, eh? I la Mar me la cola a tot arreu també a l'Ener Pidel. Una de les veus més avellotades i aspres, no?
0: Molt sexy, del
1: pop-rock català espanyol.
0: Sí, m'encanta.
1: Que, a més, jo l'he conegut, l'he entrevistat diverses vegades i és un tio natural, humil, toca de peus a terra. Bueno, ja no en queden com d'artistes com el Sergio Dalma. Marc Puga, moltes gràcies.
0: A tu!

0: Estoy aquí con Juan. Defínemelo eso en una palabra.
1: Apocalipsis.
0: Es el apocalipsis. El apocalipsis.
2: Què dice?
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: això no és una cançó, és un tornado, és una revolució, és una d'aquelles cançons que inevitablement et fa moure al peu, no? I que funciona sempre a la pista de ball. Estem parlant del duet Anoder, que jo crec que s'han coronat capitalitzant l'èxit d'aquesta cançó, que es diu Talk to You, que és el que fem cada dia, parlar-te des de la ràdio per acompanyar-te, perquè la ràdio és companyia, la ràdio és entreteniment, és bon humor, jo crec que bàsicament això és el que busqueu, no? Què?
1: Hem fet una trucada a la Laura, però no dona senyal.
0: Doncs truquem al Xavi.
1: El telèfon no està disponible, per tant, anem al Xavi.
0: Truquem al Xavi. Deixa'm recordar, fer un petit recordatori. Ja sabeu que el Matina Codina fa trucades despertador. Cada dia, cada dia. Si tu vols que sorprenguem algú, li podem fer una broma també. Si vols reclamar un deute econòmic, per exemple, vols que fem una mica de cobrador del frac, també ho podem fer. Donar ànims a algú que ho està passant malament. Declarar-te, no sé, demanar matrimoni, el que et doni la gana, eh? Vinga, estem trucant ara al Xavi, que aquest dissabte va fer anys.
2: Sí.
0: Hola, Xavi, sóc l'Ernest Codina, el que més Matina, en directe des de RAC 105 per tot Catalunya. Bon dia, com estàs?
2: No pot ser.
0: Sí, home, clar que pot ser.
1: Sí.
2: Oh, la mare que els ha parit. Bé, estic bé.
0: Estàs escoltant la ràdio en directe per un transistor o vas per internet, tu?
2: No, estic en Alexa i clar, no.
0: No, ara et començaràs a sentir un retard. Per tant, abaixa la ràdio perquè si no això...
2: No, ja m'he anat, anat amb el despatx al costat. Sí, ja va, està,
1: molt bé.
0: Xavi, aquest dissabte vas fer 47 tacos, no?
2: Sí.
0: Entenc que hi va haver celebració, perquè si ets un cigarrero que escolta el Matina Codina, això és que et va la festa, no, Xavi?
2: Sí. Ah, bueno, aquest any ens hem comportat. Hem fet un dineret en petit comitè, hem tingut moltes mogudes aquesta setmana. Ja. L'any passat la vaig liar i poder l'any que ve la torno a liar, ja veurem.
0: Ja, però és veritat que amb els anys cada vegada ve més de gust la cosa tranquil·leta, no? Potser més la sobretaula llarga, no?, sense tant desfase. O no?
2: Sí, bueno, va anys, eh? Ja. Depèn com tinguis el cor.
0: Molt bé, i què? Com va anar? Com estàs? Com et va la vida, tio?
2: Pues prou bé, em va bastant bé. Sí, hem passat una època que m'estan fent un vídeo, m'estic fotent nerviosíssim. Una època així amb coses de salut, però ara ja m'estic recuperant i ja estem estupendos.
0: Molt bé, molts ànims, Xavi. I aquesta trucada l'ha encarregat l'Anna, que et vol dedicar aquesta felicitació perquè diu que ets el millor jefe del món, el millor dissenyador d'escenaris. Diu que fabriqueu escenaris vosaltres, no?
2: Sí, fabriquem escenaris de uns quants anys.
0: De quin tipus? És a dir, escenaris, per quin ús?
2: Desmuntables, alumini, el típic de qualsevol ajuntament, més o menys mitjanet, tarimes, desmuntables. Segur que has punxat a sobre alguna tarima.
0: T'anava a dir això, és molt probable que jo hagi treballat a sobre algun dels teus escenaris, eh? Molt bé.
2: Segur.
0: I també fer-li saber lo content que estic que aquest 2027 et cases, no?
2: Ah, sí.
0: Segones núpcies, nen, sí. Segones núpcies, segona vegada, no?
2: Sí, sóc reincident.
0: Hòstia,
2: sí,
0: nano,
2: sí.
0: Però això és molt fort, vull dir, no n'has après, sembla que no n'has après. O aquesta vegada és la definitiva, no hi ha o què, tio? No podem...
2: Sembla que aquesta vegada... Sí? Sembla que sí. Això espero.
0: Hòstia, el món està molt mal repartit, eh? El Xavi es casa dues vegades i jo... cap vegada, de moment.
1: Bueno, mira, cadascú. Sí,
2: sí. Bueno,
0: escolta'm.
2: Sempre el temps, mira, jo en 47, sí. La segona, o sigui... Tu ets més jove que jo, em sembla.
0: Sí, jo em faig 41 ara, aviat. Sí.
2: Bueno,
0: doncs escolta, esperem que aquesta vegada sigui la bona, no?
2: I jo també.
0: Tu sents que et cases convençut i feliç, no?
2: I tant! Ja està. Fotrem una festassa de caldeu. Sí.
0: Molt bé, Xavi. Doncs res, m'ha encantat conèixer-te, parlar amb tu una estoneta i ens veiem.
2: Igualment. És que estic al·lucinant, Ernest. Joder.
0: No, home, no, si estàs en família, aquestes coses nosaltres les fem molt a gust. Xavi, que vagi molt bé, guapo.
2: Felicitats pel programa, no, que sí?
1: Gràcies, guapo.
0: Fem el que podem.
2: Patons a tots.
0: Adéu-siau. Tenim uns oients que no ens els mereixem.
1: Són tan macos. Sí,
0: jo crec que seria amic de més de la meitat de l'audiència.
1: I tant, de tots, quasi.
0: O sigui, és que em cauen tots de puta mare, és increïble. Doncs res, desperta@rac105.cat, encarregueu la vostra trucada i ara escoltem la Shakira, que ja ho sabeu, que està en el seu prime, aquesta dona. Mira, com el Xavi no para de fer anys.
1: Sí.
0: I ja sabeu que l'està liant allà a Madrid, amb el Macondo Park, amb un munt de concerts, un munt de convidats, 30 hectàrees de terreny... Bé, escolta'm, està absolutament boja aquesta dona. Aquest dissabte ho va petar molt fort, sí. Va convidar Alejandro Sanz.
1: Sí, va sortir un parell de vegades.
0: Molt viral, molt. Quan van cantar
1: La Tortura.
0: La tortura. Fem
1: una
0: tortura. I també ho peta molt aquesta, clar.
1: Home,
0: què t'he de dir?
1: Sí.
0: Què t'he de dir?
1: Va!
0: Que, si no m'equivoco, Shakira ha guanyat aquesta nit un MTV.

0: Cuina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
1: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
1: Y otra. Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
3: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
2: I allà, no dius pas podem tot?
3: Sí, que puc, sí, sí que puc.
4: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
5: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Perfecte, aquí el tens.
9: Ja?
10: Ja.
9: Sí?
10: És així.
9: De debò?
10: I tant,
9: de debò.
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
12: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
13: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
12: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
13: Patrocinat per La Vanguardia.
14: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
15: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
16: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: ahir el Josep Montero de Casgràcies va programar una cançó de The Weeknd a la selecció musical del Piro Musical. Va ser Save Your Tears, una cançó que ens encanta, però aquesta no es queda curta, fantàstica per engegar amb ritme la setmana, per fer esport i tantes altres qüestions, eh? Blinding Lights, atenció, Marc Puga.
1: Atenció.
0: Hi ha un nou estudi pels cafeters que escolten aquest programa, que són la majoria, perquè ja sabeu que sempre va bé per complementar una mica el fet de llevar-se, no? Un cafetonet, sempre activa sempre el sistema activa, nerviós central, la cafeïna i tal, però hi ha un dubte, no? De
1: quan?
0: Què? Quants cafès em puc fotre al dia? Doncs hi ha un nou estudi, avui, La Vanguardia, que ens diu quantes, fins a quantes tasses són bones pel cor.
1: Entrarem en detall. Aviam. Escolteu bé, perquè és un estudi de l'American Heart Association, per tant, és fiable. I diu que prendre entre dues i quatre tasses de cafè al dia s'associa a la majoria dels adults en un menor risc de problemes cardiovasculars.
0: Val.
1: Per tant, entre dos i
0: no
1: quatre
0: només,
1: seria ideal.
0: No només va malament, sinó que va bé.
1: Sinó que va bé, però això, entre dues i quatre.
0: Fins a quatre tasses de cafè.
1: Diu que entre dues i tres tasses al dia el risc d'infart podria reduir-se aproximadament un 10%.
0: Perdona, pregunta de merda, però també depèn de la tassa, no?
1: Home, clar. No és el mateix quatre tassetes que quatre tafones.
0: Jo soc bastant de cafès americans.
1: No, ja, clar. Diu això, entre dos i tres redueix el risc d'infart fins a un 10%, entre tres i quatre s'observa un risc més baix d'ictus, i quatre tasses al dia és el nivell associat a menor risc d'insuficiència cardíaca. En qualsevol cas, entre dues i quatre, com hem comentat, és el correcte. El consum moderat també s'associa a un menor risc diabetis tipus 2, i diu l'estudi que fins a 400 mil·ligrams de cafeïna al dia es considera segur per la majoria dels adults. Per tant, podeu prendre cafeïna, que no us preocupi, però sobretot això, amb moderació i fins a un límit, perquè pot inclús reduir, doncs això, els infarts.
0: Sí, el límit és quan ja et comença a tremolar la mà. Aquest seria el límit. Jo crec que em passo, dels 4 o 5 cafès. També és veritat que tot sovint van apareixent estudis que contradiuen l'estudi anterior, però repetim, si us plau, la font, perquè és molt bona, que és el...
1: La font és American Heart, que Heart és cor.
0: L'associació americana del corassau.
1: Sí, del corassau. Per tant, i a més també diu que és molt important com es prepara el cafè, i que si es filtra amb un paper, aquest cafè filtrat, és encara més sa. Però bueno, això ja és per nivell, és un altre nivell.
0: A rinxolar el rinxol. Doncs vinga, crec que era una informació necessària per un programa de matins com el nostre, que acompanya tanta gent que fa el cafè. Si portes quatre tasses, ja està bé, ja pots parar.
1: Prou, per avui
0: tens suficient. Pots parar com molt cinc, va.

0: Els teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
1: Eh, tu!
0: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina. El programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic. Cada matí a RAC 105. I el segon tercera.

0: Aquesta és la bola de foc de Kygo, un DJ noruec que ja us avanço que és un dels meus ídols. M'agrada molt com produeix les seves melodies, que remouen sentiments, la veritat. Està molt bé. 5 minuts i 3 quarts d'11 del matí. Hem de parlar d'una núvia que ha perdut el seu anell, Mar Puga.
1: Doncs sí, és una dona que anava en cotxe a Suïssa amb una amiga. I ella portava, doncs, a dir la seva aliança de casament, que era d'or i de diamants. Valia més de 1.000 euros, l'aliança. Però per ella, a més, tenia un gran valor sentimental, evidentment, perquè era el de promesa, hòstia, portava el de... En plan, faltaven mesos pel casament. I durant el viatge amb l'amiga al cotxe, l'amiga li va dir, escolta, tens un moc al dit, no? Allò que a vegades tal. I com no tenia mocador, va pensar, em trec el moc, com me'l trec? Va obrir la finestra i va fer això de...
0: Sí.
1: Com per llançar-lo fora,
0: sí,
1: del cotxe.
0: Sí, que costa molt, perquè normalment el moc s'enganxa més que el loctite.
1: I com li costava, sí, us esteu imaginant, el dit amb,
0: sí,
1: el moc...
0: Has d'anar gesticulant.
1: Va gesticulant, sí, doncs en aquell moment què va passar? Treu la mà per la finestra, sacseja la mà, i al sacsejar-la per llançar el moc, l'aliança li va sortir del dit volant i va caure a la carretera. Sí. El problema és que en aquell tram, a més, hi havia obres i no podien parar el cotxe immediatament. Per tant, l'anell es va perdre. Què va fer ella? Doncs la dona, evidentment, va demanar ajuda i fins i tot va intervenir la policia de Suïssa. El seu marit també el van anar a buscar, van estar 4 hores buscant per la zona, van utilitzar detector de metalls i tot per trobar l'anell. I què ha passat?
0: També pocs problemes la policia de Suïssa per fer aquest desplegament per buscar un anell, també t'ho dic.
1: Què ha passat? Que després d'hores de buscar, l'anell encara no ha aparegut i a dia d'avui, ara mateix, la dona ofereix una recompensa d'uns 540 euros a qui trobi aquesta aliança.
0: Ja podria oferir una mica més si l'anell val 1.000 i tu ofereixes només la meitat del seu valor, hòstia, com a mínim.
1: Bueno, per recuperar la meitat. Ella diu que el valor sentimental és el que li importa, evidentment, m'ho imagino. I res, està l'anell allà a Suïssa perdut entre les obres de la carretera.
0: No, és que clar, quan tu et vols treure un moc, fas el que sigui.
1: És que clar, fas el que sigui, perds inclús l'anell de casada, de promesa.
0: Val més que l'enganxis al moc allà sobre el tauler del cotxe. No?
1: Quina pena, però...
0: Bé, ho deixem aquí. Després d'aquesta història tristíssima, escoltarem la Meghan Trainor, que desperta més com un cafè.
1: Vinga.
0: Estàs tocada, per la senyora que ha perdut l'anella.
1: No, estava pensant que jo vaig perdre un anell al mar. Aquest que porto posat ara aquí, sí, el vaig trobar.
0: Ja me'n recordo.
1: Sí.
0: Escolta, si algú ha perdut la seva aliança, en algun moment que ens ho expliqui.
1: Ah, sí, expliqueu-nos històries d'anells.
0: El 608-7171 o algun altre avalori de cert valor sentimental que l'hagis perdut en algun lloc, a veure si t'ajudem a trobar-lo. Vinga, escoltem la Meghan Trainor al matí, Codina, bon dia.

si ets dels que et passes mig matí al lavabo de la feina, aprofita i sintonitza'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració. De 6 a 11 a RAC 105.

0: pell de gallina, eh? Una cançó, home, que ens fa viatjar en el desamor. Sempre hi ha aquell moment en què quan ho has deixat amb algú comences a preguntar amb qui deu estar, no? Amb qui està curant les seves penes, encara pensa en mi, no pensa en mi. Una cançó que és de tan bona, hòstia, fa mal i tot. Ginestà i Nil Moliner, molt generós, cantant una altra cançó en català amb aquesta col·laboració fantàstica amb els germans Serrasolses. Jo crec que és una de les cançons que farà carrera aquesta tardor aquí a RAC 105, sens dubte, eh? 11 minuts i les 11. Fa un moment la Mar Puga explica la història d'una noia que traient-se un moc per la finestreta del cotxe, allò que no se li desenganxava, i va perdre l'anell de casada. Això ha passat a Suïssa i hem preguntat als oients si ells també han perdut alguna cosa de valor sentimental.
1: I déu-n'hi-do les històries.
0: Sí, no? Doncs vinga, va, escoltem... Déu-n'hi-do, són llargues, però... Va, hola, bon dia.
2: Bon dia, equip. Doncs sí, jo també vaig perdre l'anell, el meu, al casament.
0: Ah, sí?
2: Jugava a waterpolo, vaig anar un dia a jugar a Hospitalet i just quan va començar el partit em vaig adonar que portava l'anell al dit. Sí. Jugant a waterpolo no el pots portar.
0: Clar.
2: Llavors vaig intentar lligar-ho al fil, al cordill del banyador.
1: Uau.
2: Amb la mala sort que quan vaig acabar el partit me'n vaig adonar que no portava l'anell al cordill.
0: Hòstia, ara no.
2: El que passa que tinc una companya que treballava allà, sí, i el dia següent, inclús després d'haver passat el robot i després de tot, amb un grup d'infants que els va dir que un amic seu havia perdut l'anell, es van posar a buscar l'anell per tota la piscina.
0: I què?
2: I va aparèixer.
0: Va aparèixer.
2: Sí, conservo el mateix l'anell del casament.
0: Jo crec que si jo en l'hipotètic cas... Bueno, ara penso en algunes de les xicotes que he tingut. Perdo l'anell i crec que jo perdo... No només perdo l'anell, sinó que perdo el cap. No? Vull dir...
1: Sí. No, i perds l'anell i perds la nòvia.
0: Desastre,
1: sí, exacte.
0: Que com portes l'anell... Bueno,
1: home, va fer molta pena.
0: Sí, no, i molt sentiment de culpa.
1: Clar,
0: no?
1: Clar,
0: va, més missatges. Va. Per aquest, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. Mira, compartim amb vosaltres que jo vaig perdre unes ulleres,
0: sí,
3: en el parc natural del Tortuguero de Costa Rica. Unes ulleres de sol que portava així al cap.
0: Fixa't.
3: I anàvem així amb una lanxa per al riu.
0: Sí.
3: I em van caure del cap a dins l'aigua. Eren unes ulleres d'aquestes Valentino, carilles i maca, i els hi tenia molta estima. I al caure'm les ulleres, el noi que ens portava amb la canoa, un noi costarriqueny, molt amable, em va dir: "Luego, después te las busco."
0: I
3: jo vaig pensar, com que me les buscaràs? I jo aquí és com el pantà de Sau.
0: Sí.
3: I llavors, al cap d'unes hores, vam atracar en un lloc, ens vam esperar, i li vaig donar diners a aquell noi, i li vaig dir: "Mira, te las doy como recompensa con la gesto, i si me les trobes, pues millor." I me les va trobar. El tio va fer busseig i em va trobar les ulleres de sol.
0: Vaya
3: impressionant.
0: Crac, vaya crac. A més, això és normalment quan perds les ulleres també te n'adones que són les úniques que et quedaven bé. A mi m'ha passat alguna vegada quan perdo les ulleres. Hòstia, aquestes que, collons, que em quedaven bé, que no em queden bé cap ulleres de sol. En fi, doncs molt bé aquest guia costarriqueny que va ajudar aquesta oient. La veritat és que tenim molts missatges que no tenim temps de repassar perquè sou tan participatius que llavors el temps
1: ens tira
0: a sobre i d'aquí a 8 minuts ja toquem el dos esmorzar.
1: Sí. No?
0: Fem l'última pausa molt ràpida.
1: Vinga.
0: I ja vindrà el Toni Clapés a fer la crítica al programa i reincorporarem també aquí l'estudi el Sergi Ferrer, l'Alan Lillo i el Xavi Catorla. Un segon, aguanteu-me un segon, que aviam com ha vist el programa avui el Toni Clapés.
4: RAC 105 Barcelona. Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
6: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
7: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
8: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
9: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
12: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
11: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
12: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
14: Esto promete, mano.
13: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza de quitar. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Huele a compra, mano.
13: Huele. Va. ¡24 horas!
14: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
13: Venga. Ocasión, Bruce.
0: Doncs ja està, tu, primera edició de la setmana completada pràcticament, últim dilluns del mes de setembre. Fa un mes, ja, que vam tornar de vacances. O sigui, fa un mes del primer programa, Només en queden 10 per les vacances d'estiu.
1: Res, ja estem, ja és estiu.
15: Sí. Que fort.
16: Jo és que ho veig ja aquí, girant la cantona de veig l'estiu ja.
1: Què fareu? Jo n'hi he d'estartit.
16: Molt bé.
0: La Mar s'està fent pipí i hem d'anar una mica per feina. Sí, és que m'ha demanat... És que això sembla una classe de parvulari.
15: Ara tenim pipí.
1: Fa estona que tinc
0: un minut per entrar en directe i diu, tinc temps d'anar a fer un pipí. No, Mar, no veus quina hora és.
1: Bueno, vaig a dos per hora, perquè vaig amb crosses, apuro fins al final per no haver de fer tota la marató i ara ja m'estava pixant que ja estic al límit.
16: Doncs demana que et sondin.
1: Ai, anem a Publi. Dic, vaig un moment. I no, ja estic aquí aguantant res, esperant que... Aleshores em puc...
0: Voleu que llarguem el programa fins que es pixi sobre Mar Puig?
1: Demano disculpes, però si és aquest el cas marxaré, perquè si no m'aguanto.
17: Escolta, que potser marxes i estaràs lavabos ocupats, que aquesta hora no m'ho puc ficar al mar.
0: Hi ha una cosa...
1: No ho estic passant bé.
0: Hi ha una cosa que fa anar molt al lavabo, que és...
1: Va, posar
16: un... Sí.
15: Oh...
17: Sí. Mira que llarg.
15: Oh.
1: Ja, no, us fa gràcia a mi, no?
16: Dos vàters per 150 treballadors.
0: No, ara que hi has parlat, Marc Puga, moltes gràcies.
1: T'ho agraeixo infinitament.
0: Però jo crec que està bé que pugui acomiadar-me
1: vale.
0: A tu, no?
1: T'agraeixo que em deixis anar a
0: lavabo. Una prèvia per
1: Marc Puga. Arribaré...
16: Espera, segur que no vols repassar les cançons del Piro Musical abans?
1: Ara, quan torni a repassar...
0: Escolta'm, una cosa. No, perquè si et truco i fas la pixes en directe per la ràdio, això no ha passat
1: vale,
0: mai,
1: però
0: no?
1: Però quan arribi, que no puc anar amb el mòbil a la mà...
16: L'acompanyo, l'escorto.
0: No, és igual. Que és una cosa que és desagradable, ara que ho penso.
15: Molt, la mare és desagradable.
0: Toni,
17: gent que ho celebraria.
0: En quina mena de malalt mental estàs pensant? Va, Alan.
17: Digue'm, què?
0: No, que callis, que ha de parlar amb la Pes.
17: Vale.
0: Toni, com has vist el primer programa de la setmana?
18: Bueno, mira, anem per... Sí, molt graciós. Molt graciós. Mira, de fet, avui anava a parlar bé de la Mar, però veig que se n'ha anat, així que no sé, tampoc té gaire gràcia que parli d'una persona que ja no hi és a l'estudi.
0: No, però l'has vist bé.
18: Sí, m'ha agradat perquè ha estat criticant el Piro Musical de TV3, destacant...
0: Per mi l'ha criticat més del compte.
18: He notat que a tu t'agradava, però ella no. Vull dir, ha destacat que les cançons eren avorrides, que res va tenir gràcia,
15: ostres,
18: que la Dulceida va ser nefasta.
0: La Dulceida va ser el pitjor del Piro Musical.
18: Ara.
0: Amb diferència.
18: I que a més anava vestida com una bombolla de Freixenet, ha dit la Mar.
15: Sí. Mare
18: de Déu. Ha fotut a parir el Piro Musical de TV3 davant la teva decepció, perquè a tu t'ha agradat.
0: Però quin... És a dir... És que ja sabem, ha criticat la selecció musical perquè no ha sonat doncs Lolita Flores, el Melendi, tot això.
16: Exacte.
0: Però mira què diu la Vanguardia, que sóc la meva referència.
18: Sí, senyor.
0: Diu, platòric final de la Mercè a la platja, tu. Està.
1: Ja té.
0: Va ser bonic.
16: 3 milions i mig de seguidors té la Dulceida només a Instagram, eh?
0: Ja. I quanta gent va mirar el Piso Musical? Ho hem trobat, ja o no? Perquè fa una hora i 45 minuts que us ho he demanat, però veig que no.
17: És que ens has demanat que no s'havia publicat, llavors ja hem pensat.
16: No us ho estàvem comptant, ara, un moment.
0: Ja veus, Toni, que no em foten ni puto cas.
18: Autoritat zero.
0: Sí, sí.
18: Però zero patatero.
0: Molt bé. Marc Puget ha agradat perquè ha criticat el
17: 22% de share. Està es desploma amb la Dulceida i Pellicer s'estrena amb un fluix 10%. Estic llegint un tuit de Marc Larroia que està fent d'audiències i tal.
19: No calia que parlessis del desastre del meu nou programa, desgraciat.
0: Nexes, es diu, no?
16: Nexes és el que dius quan el veus que comença, dius, uf, Nexes, vinga, un altre.
18: Collons, ja tenim la mare a l'estudi una altra vegada. Tanta pixera tenia que...
17: Li feu bien la gotita última o no?
0: Bueno, va.
16: Sí, lo sabe Sócrates, lo sabe Platón. La última gotita sempre va al pantalón.
18: He parlat de tu, Marc.
1: Déu malament.
18: Que has estat el millor del programa per haver criticat a la Dulceida i al Piro Musical.
1: Gràcies, Toni.
0: El pitjor del programa.
18: El pitjor del matí d'avui ha estat el Sergi, que, bueno, en lloc de preparar-se un contingut pel programa, ha cregut convenient dur un àudio de WhatsApp d'un amic seu tararejant una cançó, preguntant si algú sabia quina era.
16: I aquest cap de setmana ens va enviar per WhatsApp al grup d'amics un dubte per esbrinar una cançó. Saps quan tens una cançó al cap?
1: Sí.
16: I la vols cantar i dius, és que no s'està entenent. Sí.
20: ¿Cómo es cómo se llama esta canción, madre?
21: Estén muy atentos.
0: Però la cançó que buscava l'amic del Sergi Ferrer, gràcies a l'audiència, hem sabut que era aquesta.
16: Sí, senyor.
0: Que la gent no té prou problemes un dilluns al matí, que s'haurien de fotre el marron nosaltres de quina cançó és aquesta, que, per cert, segle XXI, que inventin ja una aplicació, si us plau, tipus Shazam, que tu puguis cantar encara que sigui malament.
1: Clar.
16: Jo li vaig posar el Shazam a l'àudio aquest i se'n va desinstal·lar sol a l'aplicació.
0: I això, perdona, el ChatGPT, si tu li cantes, no t'ho sentis.
16: Jo ho he intentat alguna vegada i no, eh?
0: Doncs tanta intel·ligència artificial no és.
16: Exacte.
0: Perdona la merda que et digui.
16: Ara.
18: Bueno, tu creus que has de portar un missatge d'un amic teu com a feina de tot el cap de setmana per presentar el matí de cuina?
16: Pensava que seria un bon contingut. Veig que no ha funcionat, no tornarà a passar, Toni, em sap greu.
18: M'ho fas al versió i et dic jo que no cal que tornis.
16: No?
0: Què faries?
17: Què li diries?
18: No, la puta calle.
16: Avui ni puges la veu ja, eh?
18: No, és igual.
17: Ja, fumarem.
0: Escolta'm, a veure quina nota ens queda després de fer una mica les sumes i les restes. Toni, endavant.
18: Per un programa amb gent que no es prepara els continguts.
16: Et soc jo.
1: Jolín, Sergi.
18: Però amb persones atrevides com la Mar.
1: Epa!
18: Que no es tallen a l'hora de crítica TV3. La nota del Matina Codina d'avui
1: és
18: un 6.
16: Home!
1: Vamos, de res, aquí, de res.
17: Te'n lava les manos, Marimar?
1: No, sabeu què m'ha passat?
17: Déjame golerla.
1: No, sabeu què passa? Que jo ara vaig al lavabo d'invàlids, que vaig més...
0: No, invàlids no.
1: Perdó, de minusvàlids.
0: No, de gent amb discapacitat.
1: Bueno, perdó. Bueno, que no ho he dit. Ho sento.
0: Que sí,
1: demano disculpes, joder. Bueno, el cas, que vaig a aquest lavabo perquè em va millor, perquè, com comprendreu, vaig amb crosses, i feia una pudor, si algú ha anat a cagar abans. I clar, m'ha passat allò de dir, ara sentiré i semblarà que és meva. Una merda, saps? I clar, he volgut anar molt ràpid.
0: El que utilitza el lavabo de gent amb discapacitat és el Toni Clapés.
18: Mm? Bueno, gràcies. Però... Okay. Pensava que no s'hauria de dir públicament.
17: He anat algun dia, també,
1: quan
17: Toni.
1: No, entra més gent, que jo la veig.
18: No, jo vaig a una altra planta, això és veritat. Mm. Me'n vaig a la 2.
17: L'Alan també.
0: Va, tu, toquem el 2. Alan Lídia, moltes gràcies.
17: A vosaltres.
0: Gràcies, Sergi Ferrer.
16: Adéu.
0: Gràcies, Marc Puga.
1: A tu, i també per deixar-me fer pipí.
0: Cazorla. Moltes gràcies també a la Mònica Usart, a l'Albert Pedrol, al Gerard CC, al Xavi Pardo. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Demà a les 6. Més i millor. Bon dia i bona hora.
16: Adéu.
0: Felicitats pel

Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.

0: Déu-n'hi-do, eh? Comencem animats aquest dilluns amb Ugel. I amb aquesta cançó que aquest estiu ens anem fet un far i apunta que encara li queden dies de sonar això. Jamaican Bam Bam. És que, escolta, m'enganxa moltíssim, eh?
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Doncs, efectivament, arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, dilluns, dia 28 de setembre, finiran més, i ens hi posem com cada dia, després de la matina codina, seguim repartint ells i repartint ritmes, allò correctíssim. Encara amb una mica de ressaca de la Mercè de RAC 105, n'anirem parlant durant el torn d'avui. De fet, d'aquí poc tindrem els Catarres i Figaflaues amb el seu Jennifer. Abans, però, anem arrencant motors i ho fem amb aquesta de The Wanted, un clàssicot Chasing the Sun. Benvinguts, bon dia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Tiri, tiri, tiri.
2: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi?
3: Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
2: Millor que genial.
3: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.
4: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
5: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
6: Tradició, cultura i natura en família.
5: Lo 4 d'octubre a Amposta.
6: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
5: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
6: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
7: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten
8: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
7: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
8: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
9: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105.

Mister Novirol és una de les veus més importants a nivell internacional, Teddy Swims. Un tio que jo, la veritat, no me l'imaginava tal com és. Només l'havia sentit cantar quan el vaig veure. No sé, té una estètica peculiar, diferent, podríem dir. Bàsicament perquè va molt tatuat i també té tatuatges a la cara, que això, doncs, en fi, de seguida ho veus, no? Sigui com sigui, veu prodigiosa, talent enorme i cançó impecable. Mister Know-it-all. Encara ens estem recuperant de la gran festassa viscuda divendres a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Allà vam viure els concerts de la Mercè de Rec 105 i esperàvem molts de nosaltres el gran moment que sonés per última vegada a Barcelona aquesta cançó. I la vam gaudir, la vam cantar a ple pulmó i va sonar d'escàndol. Ho tens al nostre Instagram, @rec105.

0: Doncs aquesta cançó que parla d'aquella persona que entre setmana és normal, és correcta, és funcional, no? Però arriba el cap de setmana i es torna un animal a la pista de ball. És una mica el que diu aquesta de Cat Say. En conec uns quants, aquests, eh? Sí. No t'ho creuràs, però creu-t'ho. Perquè ara, si uneixes les assegurances del cotxe de la llar amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, estalvies directament. I, a més, està millorada amb la nova assegurança de la llar. Increïble, no? No t'ho pensis més i truca al 917-700-700. O entra a lineadirecta.com i recorda, uneix les teves assegurances de cotxe i de la llar i estalvia directament, clar que sí, home.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: La gamma Gilia Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
4: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
5: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
6: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
5: Menys Shazam i més RAC 105.

Doncs si parlem de The Weeknd, no podem deixar doncs, d'anomenar el concert que va fer a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a l'inici del setembre. De fet, el dia 1 de setembre va estar en directe a Barcelona i va fer un concertàs. Va, continuar avançant, eh? Pràcticament 3:15 del matí d'aquest dilluns i ara és el moment de que passi per aquí el de Sant Feliu de Llobregat, Nil Moliner. Ens agrada molt tot el que fa, però quan canta en català ens toca una mica més. Què vols que et digui? I amb aquesta cançó ens ha tocat la fibra, però bé. Es diu ara...

rima bastant vacilona aquesta, eh? My Callis, es diu Ballo sense tu. Li diu algú que ja està, que ja no cal que ho provi més perquè l'ha superat. Que balla sense ell i que, escolta'm, està a la mar de bé. Per cert, es diuen My Callis, eh? Són de Vic. Una de les formacions a tenir molt en compte per aquest final del 2026 i té pinta que el 2027 també en sentirem molt a parlar. Va, que continuem direcció a les 12, ara amb Ugel i Ultranaté. Que bé que està funcionant aquesta Moving to the Sun.

A veure, ho ha deixat clar, eh? És una superestrella que ja ha passat per Barcelona, que ja ha passat per Madrid, que ha omplert fins a la bandera els seus concerts i que segueix la gira. De fet, el dia 16 d'octubre la tindrem a Colòmbia, a Bogotà. I després hi ha Argentina i segueix la ruta. La teva música amb Arnau Mulet. Vinga, va, arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Dilluns, dia 28 de setembre. Aquí la música no falla mai, ni dilluns, ni qualsevol altre dia de la setmana, ja ho saps. Sempre fent-te costat amb els grans èxits per afrontar el que necessitis afrontar. Clar que sí. De seguida els Catarres. Abans Maroon 5, amb aquest Don't Wanna Know.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Coneixes Thinkers? Jo no el coneixia fins que la meva mestra el va fer servir a classe i he après com estalviar energia a l'escola i a casa.
3: Els programes educatius Thinkers de Repsol ja apropen les claus de l'energia i la sostenibilitat als alumnes de més de 9.000 centres educatius. Descobreix-ne més a fundacióRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia d'aprendre.
4: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: El 29 de novembre, l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
8: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
7: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
8: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
7: Però hi ha finestres.
9: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
11: No podràs canviar d'emissora.

0: Talk to me, talk to me. Bàsicament, la Olivia Dean en aquesta cançó el que diu és que busca o que necessita, vaja, un home que l'escolti, que la respecti, que estigui al seu costat. Vaja, que busca una parella amb qui compartir la vida, no? Bàsicament és el que jo entenc d'aquesta cançó. Una de les artistes més importants del món, i no m'estranya perquè té una veu i té un talent que fa feredat, eh? Enorme, vaja. Va, que ja hem tornat a la rutina i això vol dir que RAC 105 i Estrella d'Am tornen a portar-te els teus artistes preferits al 105 Confidencial. I això serà aquest dimecres, dia 30 de setembre. Pots conèixer de ben a prop un dels nous talents de la música catalana, Ivan Herzog, des de l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. Que vols venir? Doncs mira, molt fàcil. Entres a rac105.cat, omples el formulari, escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. Parlarem amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal i respondrà les teves preguntes. Dimecres, per tant, aquest dimecres, dia 30 de setembre, RAC 105 i Estrella d'Am t'apropen Ivan Herzog i també, ja t'ho dic ara, alguna cerveseta gratis. Per tant, entra a rac105.cat i omple el formulari, que està la cosa que vola.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105, la teva música.
0: I el so RAC 105 el posa ara mateix Bruno Mars. Just a

Un tio que té molt ritme, que té energia positiva i que ens encanta aquí a RAC 105, Justin Timberlake, amb aquest Can't Stop the Feeling, que, escolta'm, ens va perfecte per seguir-nos activant aquest dilluns, dia 28 de setembre. I ara sí que sembla que la cosa comença a fer ja oloreta de tardor. Estava costant, però ha dit la Mònica Usart que aquesta setmana hi hauran canvis. Estarem pendents, evidentment. Sembla que caurà molta aigua. I dic això perquè la cançó que arriba a continuació es diu així, Agua. La canta Shakira amb Maluma, per cert, Shakira, que ha anunciat que el concert del seu del proper dissabte a Madrid es podrà seguir en directe a través de Prime Video. Ens el mirarem, a veure què tal.

0: Rec 105 Barcelona.
1: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
2: Per trobar bona música.
3: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
4: Dice Locarti.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
7: Família de RAC 105.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
10: Som els Tiets.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
17: No, no cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em poso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
20: Un petonet de part de tots cinc.
21: Això és RAC 105.
22: Un besinho.
23: A RAC 105.
24: Merci, besito.
1: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en

Doncs aquí la tenim, Taylor Swift, amb aquesta que es diu Patient Zero, que és la seva nova proposta i que, a més, ahir al vespre, als Video Music Awards dels MTV, va presentar el videoclip d'aquesta cançó. Alguns ja ho deien, que seria, doncs, aquesta presentació. D'altres encara no ho sabien del tot, però, mira, al final va ser. Un videoclip que val molt la pena, amb Dakota Johnson, amb ella que continua acompanyant-te i ara amb tot un gentleman, va. Aquest és Robbie Williams amb aquesta que ens anima en aquest dilluns, clar que sí, i que és una cançó ben dolça, no? Bàsicament perquè es diu Candy.

Billie Eilish amb una cançó que es diu Birds of a Feather, que ella diu Flock Together, que vindria a ser bàsicament fets l'un per l'altre, no? En català tenim una dita molt escatològica que no reproduiré, però suposo que saps perfectament de què t'estic parlant, no? En fi, una de les cançons del moment, sens dubte, una de les artistes que porta més anys al món de la indústria i que va començar molt joveneta, amb 17 anys. Actualment és una estrella internacional merescudíssima. Va, continuem avançant. Direcció ja a la una del migdia. Ara, Aitana. Amb aquesta connexió psíquica.

0: es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
2: Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure.
5: Arriba la 114a edició del Giro Barcelona.
6: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
5: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
6: Patrocinat per La Vanguardia.
7: Som la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
8: Carlàs!

0: Aquí els més veterans de la zona l'hem reconegut des de la primera nota, eh? Sí, és l'Insomnia, de Fightless. Apa, que no l'hem ballat, aquesta, al mig de la pista de ball, amb les llums a tope, amb l'efecte Megatron, no, una mica. I en un dilluns com avui, doncs ens va la mar de bé. Amb Bibi Rexha al capdavant, l'han titulat en aquesta ocasió New Religion.
1: La teva música amb Arnau Molet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Molet. Últim dilluns del mes de setembre i aquí estem acompanyant-te, com sempre, amb bona música, bon rotllo. Ets al lloc correctíssim, per tant, posa't còmode. Ets a casa, RAC 105. De seguida passarà per aquí Sopa de Cabra, però abans, Coldplay i BTS. Amb un missatge d'amor sense fronteres, My Universe.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
3: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure.
5: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
6: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
7: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
6: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
8: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
9: Tornar a la rutina. També té coses bones.
10: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
11: Proper convidat,
10: Ivan Herzog.
12: Fem-nos el costat que ens faci falta.
10: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
11: i li traslladarà les teves preguntes.
12: Cavalla, ballarem amb el record.
10: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: Invitacions exaurides.
10: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
12: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
10: Gràcies a RAC 105
11: i Estrella Damm.
0: RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
10: Aquest és

plena tardor, doncs encara segueix sonant i amb força. A veure, estem ja pendents d'aquests últims 4 concerts que faran Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb la llagrimeta ja cada cop que sonen, eh? Per acomiadar-los. Ahir, per cert, en Montero, el líder d'Oques Grasses, va ser l'encarregat de posar la banda sonora al piramusical de la Mercè. 48 cançons en 30 minuts, eh? Déu-n'hi-do, va anar ràpid la cosa. Una bona varietat, la veritat és que a mi em va agradar força. Va, ara està guai!

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Doncs mira, una cançó que anirà com anell al dit quan comenci a acostar-se a Halloween, la castanyada, no? Una mica. Tame Impala al costat de Jenny amb el seu Dràcula. Una de les cançons del moment, sens dubte. En fi, a més que continuem acompanyant des de RAC 105, fent de costat, superant el punt de 2:15 del migdia d'aquest dilluns, dia 28 de setembre. I anem a posar una mica de ritme, no? Sabem que el dilluns costa, sabem que és complicada la cosa, i per això estem aquí.
1: Aquest és el so. RAC 105.
2: La teva música.
0: Amb el so RAC 105, que ara mateix hi posa aquesta cançó de Black Eyed Peas, que hem ballat fins a la sacietat, que encara és un trencapistes a aquestes alçades, i mira que porta anys fent-nos costat, eh? Això es diu I Got a Feeling. Va, puja volum.

0: RAC 105 Barcelona.
1: Univers RAC 105.
2: Hola, RAC 105.
3: Vinga, va, som-hi.
2: Sempre escolto RAC 105.
3: Hola, RAC 105. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa.
4: Os escolto cada dia.
2: Hola, RAC 105.
5: M'encanta escoltar RAC 105.
6: Felicitats pel programa.
1: Matina Codina, Best Moments.
7: L'arrencada de la temporada futbolística màgica del Barça.
8: Home!
7: I, per altra banda, tots els problemes que hi ha a la Casa Blanca de Florentino i Mourinho amb el nostre hooligan culer.
9: Alejandro, mirant-te als ulls, et pregunto, aquest Barça és imparable?
10: Ara mateix sí, ara mateix t'haig de dir que el 5 de juny ens veiem al Wanda, però clar, al final de la Champions.
8: És molt
10: d'hora encara.
9: I li enviaries un missatge a José Llourinho?
10: Em dirigiré a Don Florentino Pérez. Gràcies de veritat amb la mà al cor, perquè tots sabíem que això anava a sortir malament. Jo de veritat t'agraeixo aquest mes i mig que portem de competició, de xalar, de gaudir, d'imprimir i sobretot, de plorar, perquè mai heu sigut autocrítics, perquè no teniu relats i parreu.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.

La Shakira, que la tenim immersa en aquests concerts de Madrid de final de gira, que en farà uns quants, forces, de fet. I he vist fa poc que el d'aquest dissabte es podrà seguir en directe a través de Prime Video. Mira, ens estalviem un AVE, no? Bon pont aeri. En fi, sigui com sigui, aquesta es diu Las de la Intuición, és una de les cançons històriques de Shakira i que pot ser que soni també aquest dissabte. En fi, va, continuem avançant i ho fem ara mateix amb Beyoncé, que arriba amb el seu cavall i amb aquest Texas Hold'em, a RAC 105.

0: És la meravellosa Katy Perry amb aquesta cançó que es diu California Girls, una de les mítiques, de les clàssiques, de les històriques de l'artista, que també té cabuda aquí a la teva música RAC 105, evidentment. De tant en tant ens ve de gust, i en un dilluns com avui, que costa, ho sabem, que necessites una mica d'energia, ho sabem també, doncs per això te l'hem proposat, clar que sí. I a més, mira, jo em vaig acomiadant, toco el 2 i mai més ben dit. De seguida s'hi posa l'Albert Buscarons i segueix repartint èxits, evidentment. Però abans, deixem proposar-te un dels artistes que van triomfar a la Mercè RAC 105.
1: Aquest és el so. RAC 105.
2: La teva música.
0: Estem parlant dels Amics de les Arts. Aquesta la van cantar i va ser un dels grans moments de la nit. Es diu Segurament t'estimo. Si vols veure alguna cosa de la Mercè, entra al nostre Instagram. No crec que...

0: Tina Codina Best Moments.
1: Y detienen a un hombre por intentar robar en una obra en Murcia. Lo curioso de la historia es que el ladrón se hace el dormido al ser sorprendido por la policía.
2: No voy a bondear.
3: Sí, bon dia.
2: Han robat mai a tu de l'obra? T'han robat material també?
3: Sí, moltes vegades roben molt d'obres. Llavors jo intento sempre a l'últim dia, perquè si tens obra molt de temps durant, te van robant. Jo intento l'últim dia posar tot de cop. El primo meu se llama Frank. Va robar sempre cobre de llocs.
2: Sí.
3: I a vegades treballava amb nosaltres i robava el nostre poble cobre. I jo deia, però és tonto, està nostra aquest.
4: Era per inèrcia.
3: Clar, i roba el d'obra d'enfrent.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Així es titula aquesta nova cançó de Teddy Swims. Mr. Know It All, un èxit planetari amb el que donem la benvinguda aquest dilluns 28 de setembre, són les 2:03. Què tal?

0: ben plegats, et ve de gust? Doncs som-hi un dia més.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarón.
0: Salutacions a l'Albert Buscarón. Va, anem a finiquitar plegats aquesta setmana, el mes de setembre, que fa la sensació que estigui durant 4 mesos, també és veritat. Ara mateix, amb un dels grans clàssics de les pistes de ball. És l'autèntica reina de la pista. No caduca mai el The Rhythm.

0: les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
1: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
2: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: REC 105 Barcelona.
4: Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
5: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
4: Gaudeix del Polo Park Baicalvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
5: Patrocinat per La Vanguardia.
6: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.

Madusha. Sona que chévere, que chévere. Bona proposta per seguir plegats en aquesta primera tarda de la setmana. És el RAC 105, gràcies per ser-hi, estem en família. I aquí ens agrada presentar-te nou talent, i és el cas de la nostra següent convidada. El seu nom és Adela. I amb què et sembla aquest Ain't in LA?

Aquesta és Ariana Grande, One Less Problem, Less Problem. És la cançó que ens va descobrir aquest talent infinit d'aquesta artista. Últimament ja no fa cançons tan pujadetes de tot, no són tant per divertir-se, és una altra cosa, Ariana. Bueno, doncs, tots els artistes evolucionen, i tant que sí. De seguida, Lady Gaga i Bruno Mars, una de les cançons més populars d'aquests últims anys, a RAC 105, Die With a Smile. Abans, El Ventilador, amb banda neon, Búhos i Mon DJ.

Somebody That I Used To Know, aquesta és la música de Gotye. Aquesta cançó sempre ha tingut un punt de misteri que ens agrada. Així que canviem completament i anem a una cosa més expansiva, més alegre, més per ballar i passar-ho bé, com el Despecha de Rosalía.

una de les millors cançons de Coldplay, una altra dels seus himnes. Aquesta ja està inscrita amb lletres daurades al Museu del Pop, i tant que sí, es tracta del Paradise, per donar pas ara mateix al més nou de Miley. L'esperàvem ahir a la gala dels MTV, ni que fos així per sorpresa, però no va passar. Això que té nou àlbum al mercat, Base Perfect.

0: la teva música
1: amb els Herbos Carons.
2: Amb l'Escatza i el seu himne Animal, que ho serà amb el pas dels anys, això, un himne, vull dir. Comencem una nova hora de música, que tant són les 3 i 4 minuts. Així són el teu dilluns 28 de setembre, Rex 5. Et parla l'Albert Buscarons. Doncs vinga, va, que seguim de seguida amb una mica més de motivació electrònica. De la banda Purple Disco Machine i el seu Hypnotize. Però abans sona Lola Young amb el Messi.

0: que vindran.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Hola, això t'interessa.
4: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
3: I allò del sorteig?
4: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
5: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
6: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
7: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
6: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
7: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
8: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc.

Ale, ale, let's go! Shakira, que continua amb la seva exitosíssima residència europea a Madrid, presentant en directe les seves cançons de tota la vida i també les més recents, com aquest Dai Dai, tant que sí. Va, que seguim. De seguida, Olivia Dean, artista marca RAC 105 amb So Easy to Fall in Love. Abans, New Rules, de Dua Lipa.

Aquesta és la proposta de Ugel amb el Jamaican Bam Bam, que és una de les cançons de l'any, i tant que sí. I després de la Mercè nosaltres no parem, perquè ja tenim preparat un altre esdeveniment d'aquests que t'agraden. És el 105 Confidencial amb Estrella Damm, en el que RAC 105 et portem els teus artistes preferits més a prop que mai, i dimecres a les 7 de la tarda és el torn de l'Ivan Herzog. Això és de l'antiga fàbrica per parlar-nos del seu nou àlbum Disco de Cristal. I a més, anar-nos fent alguna de les seves cançons en directe, que piano i veu, l'Ivan és una cosa espaterrant. Doncs allà ens veiem. Si has participat, espero que hagis tingut molta sort. Ja ho tenim tot ple, així que allà ens veiem amb Estrella Damm. Dimecres, 105 Confidencial amb l'Ivan Herzog.

Dies 3 i 4 de juny del 2027 arriba Karol G a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, farà un parell de recitals, doncs regalant-nos tots els seus números 1. Aquesta és una de les cançons que més esperarà el seu públic, i tant que sí. Si antes te hubiera conocido, per seguir escoltant artistes dedicades al món del pop. I bé que els hi va la cosa. Ara, Aitana, amb Connexió Psíquica.

Ja fa massa temps que no han passat per Barcelona. No sé si és que s'han enfadat amb nosaltres, però tindríem ganes de tornar a veure el viu i el directe de Maroon 5. Acabes d'escoltar el Sugar a només 5 minuts per l'hora en punt. Anem a recuperar un altre dels grans moments que ens va donar la Mercè de RAC 105 aquest passat divendres a l'avinguda Maria Cristina. En Marcos va aprofitar per estrenar en directe el seu nou tema. Aquest Fatxenda.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: El 29 de novembre l'Aliança Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: teva música amb Albert Buscarons.
1: Moltes ganes de que arribi el mes de maig perquè Olivia Rodrigo aterrarà amb tot el seu arsenal d'èxits i tota la seva actitud rockera per omplir 4 Palau Sant Jordis a ritme de cançons com aquest Drop Dead, el seu últim impacte, Recent 5. 4 i 2 minuts, hola! Doncs mira, d'aquí poquets minuts, si no marxes molt lluny, et poso el més nou de Taylor Swift, acabada d'editar, la cançó es diu Patient Zero. Abans, el Lush Life de Sara Larson.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
3: les assegurances de salut de Línia Directa, que et permeten triar l'especialista i demanar cita directament, i a més pots fer les teves revisions i proves als millors hospitals. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella d'Am tornen a provar-te els teus artistes amb un nou...
7: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
8: I tu quina ràdio escoltes?
7: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort.
9: Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105!
8: D'acord.

Aquest és Benson Boone, un artista que segueix una mica d'alguna manera les passes de Freddie Mercury. S'assembla, és veritat. Té una veu com poques podem trobar al pop internacional en aquests moments. Beautiful Thing, és la cançó que l'ha dut a la fama. I ara mateix és temps d'Another. Aquí tens un altre dels grans hits de l'estiu del 2026.

Sembla que el concert de Shakira dissabte a Madrid podria ser dels més especials, si més no pel que fa a col·laboracions, perquè serà enregistrat i s'emetrà properament per la plataforma d'Amazon, Prime Video. Doncs allà hi serem per explicar-t'ho tot. Només faltaria. Aquesta és la seva nova cançó. Amb Maluma es diu Agua. Doncs vinga, va, que seguim. De seguida, Ginestà i Nit Moliner, que han fet una de les cançons de la tardor, n'estem convençuts. Es diu Amb qui estaràs. Abans deixem recuperar aquest tros de número 1 de Pink, enorme cançó, gairebé un himne, que es diu What About Us.

com dius, eh? Cancel·lat, eh? També d'aquells artistes que Israel i Palestina Median, doncs s'ha fotut en un embolic de tres parells de Chiran, que vas escoltar una de les cançons que, almenys de moment, continua fent a la seva gira mundial. Que ve de tres quarts, i aquesta és la superestrella d'Aitana.

Allà continua, Nova York fent la seva residència americana. Són 30 dates al Madison Square Garden i en porta la meitat. No tenia ganes ja d'anar plegant Harry Styles, perquè 30 concerts allà són molts concerts. As It Was, el seu gran hit que ens deixa només 7 minuts per l'hora en punt. Allà tardes. De seguida, el de l'últim dilluns del mes de setembre. Jo et deixo avui amb Joe i aquest End of Beginning.

0: Tu! Sí,
1: ja tardes.
2: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença... Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: L'Afterword de RAC 105 amb l'Enric Font.
1: Ja tardes amb l'Enric...
4: Le habla un hombre malo de la pradera.
5: Quina por!
6: Que ja n'hi ha prou.
7: Vale, vale.

0: Un gran treball que ens porta Teddy Swims. Aquesta que ens encanta, eh? Mr. Know It All. Si és que és elegant, és dona bon rotllo. Ho té tot. Ai, mare! Vinga, va, així encetem la maquinària d'aquest programa del Getardes, eh? Sí, hola.
1: Hola, Enric Font. Ai. Ja saps que t'escolta tot el món?
0: Ah, sí? Vols dir? N'estàs segur, eh?
2: Estàs prenent el pèl, oi?
0: No ho sé. Vinga, va, junts plegats fins a les 9. Aquí liant-la després de l'Albert Buscarón. Sí, s'ha de cuidar. Avui... el Buscarons avui està vivi mocoset, eh? Una mica encostipat. Esperem que recuperi ben aviat. Doncs vinga, que tenim quatre horetes per endavant, de bon rotllo, bona música, bé, com sempre, i regalets, evidentment, eh? Que això ens agrada.
2: Ai, Déu meu.
0: Val, tanto perquè de seguida obrirem tema del dia. Avui ben actual, evidentment, com no pot ser de cap altra manera. A veure, jo crec que t'agradarà. I participaràs segur, a més amb el regal que tenim. Ai, sí. Al tanto perquè també Rose Musical, batalla de cançons, avui... Bé, ja ho veuràs, no em vull avançar. No. I a més, versió del dia i tots els comentaris que pots enviar ja mateix al WhatsApp, vinga.
3: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Vinga! Explica'm coses, eh? Com portes el dilluns? Que sabem que costa, eh? Però per això estem nosaltres, escolta. Oi!
4: Molt bona tarda, sí, senyores i senyors.
0: Sí, bona tarda. Ai. Vinga, va, anem-hi de cara, perquè ja tenim preparat per aquí una d'aquelles de pell de gallina. Una d'aquelles que, no deixen indiferent a ningú. El s'ha de dir, Miqueta i Sia, mira que ja té els seus anys, però encara ens posa la pell de gallina. Això, la primera que vam fer junts, eh? Angueta i la Sia. Titanium. Oh!

0: públic a l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca nou a Rep 105.
5: Ofetes vol, Enric, clar que sí, el dos i mal.

0: fet Taylor Swift ha fet història, perquè, clar, s'ha coronat com l'artista més premiada a la història dels Video Music Awards, aquests. A més, que va presentar també a la gala el Patient Zero, el nou videoclip d'aquesta cançó, que, per cert, sona aquí a RAC 105, eh? Però bé, hi ha hagut un munt de coses. Clar, per exemple, també actuació de Madonna. Comentari, es nota que ja té la de que té, eh? No fa res. Però bé, que ha sigut una de les grans triomfadores, eh? Sí, sí, està a tope. Ha guanyat el premi a l'artista de l'any, a Coloma, o sigui, ha acumulat 7 guardons ja, eh? Sí, sí, poca broma. Entre altres coses, déu-n'hi-do. El Video Music Awards aquesta nit. Però bé, el tema del dia no és aquest, aquí al Getarda. No, no, no. Clar, volem comentar que ahir a la nit també es va viure el Piro Musical de la Mercè d'aquest any, sí. Que el veu veure o no? Què us va semblar la selecció del Josep Montero? Sí. Va estar bé. Bé, però no tot ha sigut flors i violes. De fet, hi ha hagut moltes crítiques, eh? Sí, sí, per la realització, per la música de sang passada amb els focs, la conducció una mica forçada de Dulceida. Hi ha opinions de tot tipus i de tots els colors, eh? Però bé. Sí, com sigui, avui hem agafat lo del Piro Musical. Us volem preguntar, quina cançó hauries posat tu al Piro Musical de la Mercè? Quina haguessis fet sonar, per exemple? No sé. Titanium? Ole. O potser alguna dels Coldplay. De fet, ja va sonar, no? Sky Full of Stars. O no sé, alguna d'aquestes nostrades. Home, tot un himne. El boig per tu. O alguna d'aquelles èpiques. Home! I els coets allà. Oh, estaria bé, no? Mira, va! Ole. O no sé, aquesta és mítica ja. Per això avui volem saber quina és aquella cançó que hauries fet sonar al Piro Musical de la Mercè. Aquella que no podia faltar en un Piro Musical. Explica-m'ho. Evidentment, a través del WhatsApp. Vinga.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara. I al tanto perquè entre tots els que participeu avui... Sí. Toma! Sortegem les samarretes del programa. Samarretes de, precisament del Getarda, esclar, home. I no en regalarem una, no? Regalem unes quantes. Sí? Així que va, participa.
2: 608-71-71-41.
0: Aquella cançó que diries, és que aquesta és la meva, aquesta és la meva. Ei, sonaria allà el Piro Musical. Doncs va, explica-m'ho. Recorda que, doncs, repassarem tots els missatges. I sortejarem les samarretes. Molt xules, per cert. Sí. M'agrada. Com diríem per aquí.
3: Me gusta.
0: Exacte. Doncs va, busquem la cançó de Piro Musical. Aquella que ahir poder va faltar en aquesta tria de Josep Montero d'Ocas Grasses. Que molta gent diu, oh, es va posar totes les seves. Bueno. Però van quedar molt bé, la veritat. Que xic. Per una estoneta, doncs, aquests comentaris. Ara per això, J-Lo, que arriba amb On the Floor.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
5: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
6: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
4: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
5: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
7: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
8: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
9: Actualment no pots canviar d'emissora.
10: 9 hores a la matina, Codina, d'aquest primer programa postvacacional.
11: Quins seran els èxits del futur?
12: I'm Levirin.
13: Benson Boone. This is Dua Lipa.
14: This is Daniel Dyer.
8: La història continua. La teva música.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: RAC 105.
8: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: La teva música.
16: Ja tardes.
17: Amb l'Enric Font.
18: Mola, mogollon.
19: Però això què és?
20: Ai, no ho sé.
19: Comencem forts.
21: Està rient.
16: No, no,

0: estem engrescats, eh? Mira que és dilluns. Sí, sí, sí. El set de Sabrina Carpenter amb aquesta minxa. Mira. Cançons que ens venia de gust, eh? Recuperar. Sí, ole. Va, pràcticament 6:15. Aquells de tardes avui repassant, doncs, cançonetes que ens agradaria que sonessin a un piró musical, eh? Sí o no? Sí o no? Bé, recorda que pots guanyar les samarretes del programa. Ole! Fort.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, tenim cançons de tot tipus, eh? De tot tipus. Això ja m'agrada, ja m'agrada, eh? Gustos per colors, colors dels focs. Eh? Sí, sí. Aviam, mira, hola.
2: Bona tarda, Enric.
0: Epa.
2: Jordi Culé, de Gavà.
0: Hombre.
2: Doncs jo la cançó que hagués posat, ho tinc molt clar.
0: Quina,
2: la
0: quina?
2: De Sandraït. Somnis entre boires. És una cançó que m'encanta. Molt xula i molt adient pels coets.
0: Sí.
2: Salutacions des de Gavà. Una abraçada ben gran.
0: Ai, grande. Home, això... Queda bé, queda bé. M'agrada. Ara, guardeu els coets ja una mica, eh? Perquè ja atabalen una mica, sí, oi? Oita.
3: Torna'm a somriure.
0: Va, tenim més comentaris. Mira, hola.
4: Home, jo crec que hagués posat segur...
0: Quina?
4: Fuego, dels Bomba Estéreo.
0: Oh, oh.
4: De fet, Enric Pont, què? Penso que fa molt de temps que no sona i és collonuda. Sí. Va, rotlla't. Posa-la.
0: Oita! Aquesta també, eh? Home, Fuego, del Fox. També. Això, per acabar, no? Seria una mica... Vinga, Fuego. Come on. Bé, m'agraden aquestes propostes que teniu. Bé. Que no dic que no ho hagi fet... que no ho hagi fet bé a... Josep Montero, eh? A mi em va agradar. Poder la coordinació no era l'adequada, però estava bé. Aviam, més, hola.
4: A mi m'hagués encantat que posessin la dels Búhos.
0: Home!
4: L'actitud. Que dona molt bon rotllo. Sí. Sandra.
0: Apa.
4: Adéu, bona tarda.
0: Adéu. Doncs va, dit i fet, anem a recuperar la dels Búhos amb actitud, sempre.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla't.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diu Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric, en

0: Bona, bona. Bona història de Tame Impala amb aquest Dracula. Que déu-n'hi-do.
1: Bona tarda.
0: Ai, bona tarda. Va, aquí estem, ja sap, junts plegats fins a les 9. Bona tarda. Menys de 20 minuts per les 6. I al tanto perquè arriba el moment d'enfrontar tres cançons en aquesta batalla de musical, no? Sí, sí.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1. Fight.
0: Va, atenció, perquè tenim una batalla avui. Bueno, bueno, bueno. Va, que avui anirem cap a Eurovisió. Sí, sí, sí. Tot i que ja Espanya ja ha anunciat que no s'hi presentarà tampoc aquest any. Però bé, és que avui, clar, estem d'aniversari, perquè un dels grans noms de la música catalana que va participar a Eurovisió està d'aniversari. Sí, estem parlant de Josep Capdevila. Clar, el coneixeràs més com a Sergio Dalma. Sí, que en fa 62. I, evidentment, no podíem deixar passar l'ocasió de recordar moments històrics com el del 91, no? Que va participar a Eurovisió. Bailar pecado. Doncs clar, això m'ha fet pensar, escolta'm, si parlem d'artistes catalans que han passat pel festival Eurovisiu, n'hi ha un munt, n'hi ha molts. Per això avui enfrontem tres cançons d'artistes de casa nostra que han participat a Eurovisió. I tu tries quina és la millor, ja saps, amb un àudio al WhatsApp. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Vinga! Bueno, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1.
4: Home! Home!
0: Evidentment, no podia faltar el protagonista del dia. Oh, quina balada, no? Oi? Clàssic d'aquells. Que ja és ADN de Sergio Dalma. Les ballarines. Mira que l'he encantada, eh? Sobre els karaokes, també, també. Bailar pegado, Sergio Dalma, és la teva preferida? Doncs explica'm un àudio al WhatsApp, eh? Vota-la. O potser prefereixes l'opció número 2.

0: cap al 2019. Miqui Núñez va portar aquesta energia a Eurovisió amb la venda. La proposta de la pegatina. La venda, la venda. Miqui Núñez, és la teva preferida? Doncs vinga. Va, anem amb l'última, opció número 3. Oita-la! Una altra que va fer història, eh? Chanel. En aquest cas, en el 2022, amb Slow-mo, eh? Slow-mo, que... Una coreografia, una potència i un ritme que no vegis. Mira, mira. Doncs ara és el teu moment, de votar la teva preferida, vinga.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Tres èpoques, tres estils i tres artistes de casa nostra que han trepitjat l'escenari.

opció número 2, amb Miki Núñez, La Venda, energia explosiva, a tope. I l'última, Chanel, amb Slow Mo. Opció número 3, amb aquesta cançó que també l'hem ballada unes quantes vegades. Doncs va! Recorda que al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte. Resoldrem aquesta batalla d'avui. Està intensa, i molt eurovisiva. Vinga! Va, dit això, anem-hi de cara, perquè tenim cançons d'aquelles que xiulem de tant en tant. No, però així no. El so dels Maroon 5, en aquest cas amb Christina Aguilera, aquesta ja també és mítica. Move Like Jagger. Va.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
2: Miley, Daddy Swims, The Bausa, Uget
3: i els nostres números 1.
4: Mi penya del Raxen 5.
5: Soc el Guillem de Bugós.
6: Alfred García.
7: Tiga Flaues i Stay Home.
8: Fumira des del País Valencià.
9: Som els Tiets.
10: Soc el Migui Núñez.
11: Hola, Raxen 5, aquí Rosalía.
12: Som els Catarres.
2: Tots ells tenen una cosa en comú.
3: Els escoltes aquí.
2: Raxen 5.
3: La casa dels teus artistes preferits.
13: Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.
14: Hola,
2: l'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: de colors. Bona història dels Brou. És una de les més recents que tenim per aquí per RAC 105, eh? Que mola. Ai, m'agrada. Ai, és xula i animada. Vinga, va. 8 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Tenim missatges, comentaris i moltes cançons que ens agradaria que sonessin a un piro musical. Busquem la teva, va. Va, recorda que entre tots els que participeu sortegem les samarretes del Jatarda. Sí, les noves. Les vam estrenar la setmana passada. Va, aviam què m'expliqueu, vinga.
1: 608-7171-41.
0: Ahí està. Vinga, aviam. Tenim propostes com aquesta. Hola!
2: Hola, Enric. Hey. De part del meu germà, Tiago, sí, la cançó que posaria al piro musical seria Soda Pop, de les Guerreres K-Pop. Oh. Vinga, un petó.
0: Aquesta, eh? També entres als focs artificials allà, vinga. Bé, no està malament. Bé, bé, la compro, va. Tu també participa, recorda que pots guanyar les noves samarretes del Jatarda. Va, fot-li.
1: Jatardes, enviar una nota de veu.
0: Doncs sí, doncs sí. Va, de seguida repassarem més cançons dignes d'un piro musical. Ara, per això és que, clar, t'has d'informar de coses xules, perquè aquest dimecres 30, RAC 105 i Estrella Damm tornen a portar-te els teus artistes preferits a una nova edició del 105 Confidencial. Ole! I aquest dimecres, doncs, coneixerem de ben a prop a un dels nous talents de la música catalana, que és Ivan Herzog. Com sempre, des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. I tot i que les entrades ja estan exaurides, estigueu molt atents als propers 105 Confidencial per conèixer-ho tot sobre els artistes del moment d'aquí, de casa nostra. Com sempre, el 105 Confidencial de la mà de RAC 105 i Estrella Damm.
1: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans no escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollon.

0: És Adela, que ens porta aquest Ain't in LA, una altra de les que ens agrada i ens motiva també.
1: Ole!
0: El dilluns, escolta, vinga. 4 minuts a les 6.
2: Molt bona tarda, senyores i senyors.
0: Exacte. M'encanta, eh? Molt bona tarda. Ai, sí. Així estic jo avui. Bé, jo i molta gent, eh? Que es veu que ja hi ha una passa d'engripament. Bueno. Mocs per aquí, per allà, tothom encostipat. Bueno. Cuideu-vos. Ara ve el canvi de temps, ja veuràs, eh? Tothom lleparà. Va, sí, com sigui, avui al Ja Tardes busquem aquelles cançons dignes d'un piro musical com el d'ahir. Quina et va faltar? Quina cançó posaries tu en un piro musical? Doncs explica-m'ho, va.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja Tardes.
0: Va, recorda que avui, bé, avui aquests dies, estem sortejant les noves samarretes del Ja Tardes.
1: Olé.
0: Sí, molt xules. En tenim unes quantes, així que va, apanya't. I vota la teva. Bé, vota la teva. Emporta la teva samarreta. Va, tenim, mira, propostes com aquestes. Hola.
4: Hola, recensint. Bona tarda a tothom. Enric Font, soy Isidoro d'aquí de Blanes.
0: Home, què dius?
4: Mira, a mi n'hi ha dos cançons que m'haguessin gustat, que m'haguessin posat al tiro musical.
0: Ah.
4: I les dues són de Buhos.
0: Opa.
4: Una, esta la nit està que crema, pues el nom de l'últim àlbum, dos dels àlbums, o la de Volcans. Qualsevol de les dues, hauria estat molt xula haver-la posat també al piló musical.
0: Clar que sí.
4: Molt bé, guapos, que tingueu molt bona tarda, una abraçada.
0: Ciao, pescau, adéu. Home, la nit està que crema perquè cremen els focs artificials. No, per una banda, per l'altra... Home, aquesta també, eh? Sí, m'agrada.
5: Com si a la nit avui se'ns acabés el món.
0: Va, tu també pots dir la teva, vinga.
6: Ja Tardes, enviar una nota de veu.
0: Aviam. Mira, hola.
7: Bona tarda, Enric.
0: Ei.
7: Una cançó que jo posaria sí o sí al piro musical és qualsevol d'Ariana Grande.
0: Home.
7: Però la de Break Free, perquè és superxula, és molt animada,
0: sí.
7: I jo crec que podria estar bé per la temàtica.
0: Ei,
7: un petonós.
0: Doncs va, dit i fet. Anem a recuperar el so d'Ariana Grande. Al costat de Zed, amb aquest Break Free.

0: que vindran.
1: Després de currar.
2: I abans d'arribar a casa.
1: Vius el moment més feliç del dia.
3: Aquí al Getardes.
4: Hola, guapíssim.
3: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant.

0: La bona proposta que ens porten Karol G, Bruno Mars, una d'aquelles que enamoren. Ai, sí, estil. Oh, yeah. Va, re, uns 17 minuts que passen de les 6. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps.
1: Mua, Enric Pont.
0: Ai, gràcies. Estem tots torrons avui, eh? I això que és dilluns, imagina't el divendres ja. Això ja és un desgavell. Sí. Oi, tal. Veus, veus? En fi, va, anem-hi de cara, perquè és tardíssim, eh? Com diuen per aquí...
2: Arreando, que és tard.
0: Exacte, ja tardes, és que no hi ha més. Va, moment de repassar una d'aquestes seccions que fem en el programa.
3: La versió del dia, el Ja Tardes.
0: Exacte. Vinga, va. I avui al tanto, perquè... per fer aquesta secció on sempre recuperem temes mítics, aquells de fa ja uns anyets... avui volem retre homenatge al raper Coolio. Home! Malauradament ens va deixar ja fa uns 4 anys, però, mira, sempre quedarà la seva música i per això volem recuperar la cançó més reconeguda de l'artista nord-americà que, bé, la coneixes de sobres.

0: Gangsta Paradise, rap, actitud, drama, tot en una pel·lícula dels 90, eh? Sí. De fet, crec que formava part, no?, de la banda sonora d'alguna. Cançó d'aquelles intenses, és que fins i tot et posa intens per anar a comprar el pa, que és una cosa, dius...
1: Sí, sí, total.
0: Però bé, que evidentment d'aquest èxit de fama mundial existeixen un munt de versions de diferents estils. I mira, volem destacar covers, com per exemple aquest ben intens i dolcet en acústic. Been spending most our lives living in gangster's paradise. Been spending most our lives living in gangster's paradise. És quina granis! Té un rotllet així especial. Tanto perquè també hem trobat aquesta ben xula, amb un rotllo com vintage.

M'encanta. O atenció, mira, és que no podia faltar una versió potent i canyera a ritme metal. Amb el rap i tot, eh? M'encanta. I també tenim versions així divertides a ritme de jazz. Mira, i molta atenció, perquè per divertit, aquesta... que amb, encara em faig creus que l'hagin publicat, això és verídic, eh? Una cançó que sembla que canti un mosquit. De debò, sí, d'aquells que toquen el nas per la nit. Mira, mira, mira. Això és verídic, eh? Això és... si tu busques, no sé què, de mosquito, et surt això, ja veuràs. Però va, anem-hi de cara, perquè la versió del dia d'avui és aquesta dance a càrrec dels Bodybangers amb les veus del mateix Coolio. Un bon homenatge, amb aquest Gangsta Paradise.

0: canvia la teva nota de veu.
1: Aquesta va dedicada a tu, Enric. En primer lloc, felicitar-te pel programa. Ets collonut.
2: Sempre somric quan escolto l'Enric.
3: Una tarda més escoltant el teu programa. Fantàstic.
4: Enric, bona tarda.
5: Ei, Enric, que surto de la feina. Com no?
4: Ànimus.
3: Ei, bona tarda, Henry Fonta.
4: Estic molt loco, tio.
6: Enric, què passa, nen?
7: Enric Font, guapetón.
6: Bona tarda.
8: M'encanta el teu programa i que jo per les tardes mai escoltava la ràdio i ara, des de que hi ets, ja m'he enganxat.
6: Madre canya.
9: Matina Codina Best Moments.
10: Avui tinc per aquí el Jair Domínguez.
11: Ah, sí?
10: Home!
11: Hola.
10: Espero que no sigui...
11: Jair!
12: Hola, Jair!
11: Que ets emparit,
10: passa,
11: hòstia.
10: Passa. Què passa, merdosos?
11: Yeah.
10: Avui explicaré jo l'acudit, eh?
11: Ah, sí?
10: Va sa majestat el rei d'Espanya.
11: No, ui, no! No
13: els diques, ara,
11: no.
13: I menys aquí.
11: No, no volem denúncies. No?
10: Això és a la farmàcia.
11: Sí.
10: Entra un tio, eh? I diu...
11: Què diu?
10: Nois. Fa 9 mesos vaig venir a comprar condons i no en tenia. En té ara o què? I diu, sí senyor. I diu, doncs ara fotis els pel cul i doni'm un paquet de bolquers.
9: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Escoltes tots els èxits de la música.
14: Univers RAC 105. Ja tardes.
9: Amb l'Enric Font.
15: A mi no m'agrada.
16: Castigat.
17: Yo quiero que se peleen.
15: Toma ya.

0: Animats com sempre, tots, i motivats, evidentment, també. Aquí tenies a Bibi Rexha al costat dels Faithless, amb aquest New Religion. Aquesta també carrega piles.
1: Ole!
0: Sí, ole. Barre, uns dos minuts per arribar a dos quarts de sis. No, de set, de set. Dos quarts de set, home, home. Ja no sé ni on estic. Va, missatges, comentaris, com sempre, a través del WhatsApp, i també vots per la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va. Ole. Home. Avui un roast musical que posem a Eurovisió a tot volum. Sí, m'explicaré, clar. Encara queden mesos, pel certamen Eurovisiu d'enguany. A part, també ja s'ha sabut que Espanya tampoc participarà aquest any, però escolta'm, que avui hi ha una efemèride, i és que un dels grans noms de la música catalana fa anys, sí, que va participar a Eurovisió, clar. Estem parlant de Josep Capdevila, conegut artísticament com a Sergio Dalma. Celebra 62, així que per molts anys... Exacte. Mític Bailar Pegados. Doncs al tanto, perquè avui enfrontem tres artistes de casa nostra que han passat per Eurovisió. I tu tries quina és la millor, com sempre, a través del WhatsApp. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva. Va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1. Home! És el protagonista del dia que no podia faltar, evidentment. Balada d'aquelles romàntiques, intenses, home! La típica que cantes al karaoke, eh? Molta emoció amb aquesta. És la teva preferida? Doncs vota-la! Al WhatsApp. O prefereixes l'opció número 2? Home! Ben bé que passem de la balada a la festa, eh? Oh, déu-n'hi-do.
1: Festa.
0: Exacte. És en Miqui Núñez, va arribar a Eurovisió el 2019 amb aquesta història plena d'energia, colors, per fer saltar tothom. Fem el rotllet aquest de la pegatina. La venda és la teva preferida? Doncs vinga, vota-la, vota-la. Anem amb l'última, opció número 3. Home... Ben bé que l'opció número 3 és d'aquelles autèntiques explosives. Sí. Chanel, que va representar Espanya el 2022 amb aquest Slow-Mo. Una coreografia d'aquelles amb actitud, eh? Sí. Slow-Mo, Slow-Mo. I ara toca a tu, vinga.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Amb quina quedes? Quina és la teva preferida d'artistes de catalans que han anat a Eurovisió? Aviam, hola.
4: La canción favorita es de Sergio Dalma, Bailar Pegados.
0: Ai, mare. Sí. Doncs mira, va. Vot per l'opció número 1. Em feu por quan... Envieu missatges a l'uníson. Aviam, va més.
4: La venda ya cayó.
0: Oita.
4: Y solo quedó la alegría. La venda ya cayó.
0: Estem fatal avui, eh?
4: Y empezarán nuevos días. Obviamente es la guanyadora. Sí. Bona tarda a tothom.
0: Ai, mare. I és dilluns. Potser per això, perquè és dilluns. Vots també per la venda d'en Miqui, opció número 2, i falta el teu. Ah, vota, vota.
2: Ja tardes, enviar una nota de veu.
0: Va, recorda que cap al final del programa repassarem tots els vots, amb el veredicte resoldrem aquest roast musical ben intens, avui i ben eurovisiu, sí. Va, que nosaltres continuem, moment de moure els malucs, en aquest cas al ritme dels Alcázar, una història que ja... Té uns 25 anys, eh? Que sí, es diu aviat, escolta.
5: Ai, madre!
0: Vinga, va, anem amb aquesta Crying at the Discotheque, una altra descans. Anima la tarda d'avui. Va,

0: llegenda, que molts oients dels ja tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja tardes.
0: Amb l'Enric.

0: dades a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC
2: 105. RAC 105 estrena temporada. I de bo, ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí.
2: La millor música de tot el món la punxa l'Enric Font.

0: DJ Goja.
1: Ai, m'encanta.
0: Quan diu DJ Goja.
1: Sí, sí. És la proposta que ens ha portat aquest estiu al costat de Jason Derulo, mi chico. Mira, és curiosa. Així o no. Barrem menys de 20 minuts per arribar a les 7 de la tarda d'aquest dilluns. Aquí ja tardes. Mi chico, oh.
2: Ole!
1: Ai, tela, tu. Com, quin dia, tu. Quin dia. Va, per cert, abans de començar a repassar missatges, vull saludar ben fort a un amic de la casa com és el David Quijada i a l'Eiden, sí, que van anar junts al cotxe ara mateix. Ojo, ojo, ojo peligro. Eiden, vigila, papa. Home, boig a la carretera. En fi, sí, sí, així anem, sí, sí. Bueno, anem a repassar comentaris. Recorda que avui el que busquem són cançons que podrien sonar perfectament al Piro Musical.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: Ara, ara. Em sabries dir alguna cançó d'aquelles dignes? Recorda que entre tots els que participeu estem sortejant les samarretes del Jatardes, tu, que són noves. Les noves samarretes del programa. Aviam, és que tenim tants missatges. Mira, hola. Ep.
4: Ei, bona tarda, Enric, sóc el Toni de Badalona.
1: Què,
4: escolta, una cançó per un piro musical no podria faltar, la de la Katy Perry.
1: Home!
4: La de Firework.
1: Ah, clar!
4: No sé si te l'hauran dit, perquè no. És molt... Vamos, cau de calaix, no? És de calaix, aquesta, de primer o de primària.
1: Sí, sí.
4: Jo crec que aquesta fa goig en un piro musical.
1: Ara, ara!
4: Correcte, xato, bona tarda, presentat el programa i adéu!
1: Adéu! Home, aquesta, veus? Bé, ara no seria el moment, no? Aquest. Ara! Sí, ole, ole! Home, sí, sí, enganxa, enganxa. Aquesta sí, aquesta. Te la compro, sí. Vinga, va, més missatges.
0: 608-71-71-41.
5: Hola, Enric Font. Hola. Soc el Pep Mari Oliveres des de Santa Maria d'Oló. Jo el que queria pel meu gust és el trenc de mitjanit de Sau. Vinga, moltes gràcies i bona tarda.
1: Adéu!

0: T'aixula també, t'aixula, Titi. Va, tu també participa, va, fol-li.
1: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte, va, ja tardes. Va, mira, i una que ens heu proposat fa una estona, digna també per un piló musical, és aquesta, la dels Búhos. Anem a recuperar el seu Volcán.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Que per cert, mira, si és que, parlant de Star Wars, fa una estona fa res, el versió RAC1 de la gent dels nostres companys aquí del costat, acaben de dir això. Ah, sonant aquesta sintonia, doncs...
2: Són pets enregistrats.
1: Mira, mira, mira.
3: Ah, sí.
1: Atenció, eh?
0: Fàstic, us aquests, ho dic de veritat. No,
2: aquests són, aquests són de RAC 105.
1: Com?
2: Són de RAC 7, del Rick Font.
1: Com?
2: Què diu? El que fa les tardes a RAC1, al RAC 105, perdó.
1: Què diu?
2: Peta així el lavabo, fa això. Amb música.
0: Va, home.
2: Peta l'Enric Font.
0: Prou ja d'això.
1: Escolta.
3: Ho hauria de veure, eh?
0: Es pot aguantar.
2: El que no paga el lloguer al carrer, que és el pet.
3: Però si és molt, molt serioset i molt...
2: No, sí. De quan descarrega ho fa amb sinfonia.
1: Sí, clar, clar, clar. Però què gratuït. Toni Clapés, però... A què ve això, ara?
4: Home...
1: Mai m'has vist a lavabo.
0: Ja tardes.
5: Ja tardes.
6: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, això és veritat, musicón.
5: Vamonos!

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: Enorme, com sempre, sí? Nil Moliner, amb temes com aquest que ens carreguen les piles de cop, eh? Me acuerdo de ti, evidentment. En aquest programa ens en recordem de tots vosaltres, sí? Va, avui repassant missatges, comentaris, bé, com sempre, eh? Evidentment, que no falti de res, escolta.
1: Oli,
0: sí.
1: Buenas tardes.
0: Sí, ja tardis. Va, recorda que avui busquem aquella cançó que va faltar potser al Piro Musical d'ahir, eh? Quina cançó posaries tu i faries sonar ben fort al Piro Musical? Vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Sí. I recorda que entre tots els que participeu estem sortejant samarretes del Ja Tardes, les noves samarretes del programa, ben xules, tu. Oi, que en vols una? Doncs vinga. Digues la teva. Aviam què m'expliqueu. Mira, hola.
3: Enriquito!
0: Ui. Hola!
3: Bona tarda!
0: Ai, mare.
3: Òscar de Barcelona.
0: Epa!
3: Cançons de Piro Musical.
0: Sí.
3: Molt maco el detall d'Oques Grasses, sí, d'aquest any. Escollint cançons i muntant-ho tot.
0: Molt guai.
3: Però la Fumiga. Per mi faltava la Fumiga. Un parell de cançons de la Fumiga que haguessin estat espectaculars. Mediterrània, Finals, sí. Espermidor...
0: Molt bé.
3: Qualsevol d'aquestes tres hagués estat una passada.
0: Ara.
3: Podries posar alguna de les tres? Abraçada molt forta. Apa. I faig el programa, crà.
0: Adéu! Doncs sí, per què no? La Fumiga amb una mica de Fox. Olé! Home, seria un bon comiat, del grup valencià. Doncs va, dit i fet, anem a recuperar una de les seves cançons. Recorda que tu també pots dir la teva, vinga. 608-71-71-41.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Vinga, doncs va, que arriben per aquí la Fumiga amb Fina.

0: nosaltres envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, ens mors mogollón.
0: Enric!
3: Que ja tardes.
0: Enric Font, ets l'amo orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del grup modern. Estimem.
4: Hello, Enric.
5: Ets un superman de la ràdio.
6: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
7: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no,
8: no, no, no, no. Vamos ahí.
9: El ja tardes amb l'Enric Font.
10: Que mal és un mogollón.
11: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh? Em torno boja!

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor? ¿Por qué no me dijiste la verdad?
2: Però nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.

0: tremenda, són les Cats Eye. Es van estrenar allà al Coachella i des de llavors, bueno, no parar, eh? Amb temes com aquest, Animal. Ai!
1: Ai, quin dia, sí. Ai, ai, ai.
0: Va, re, uns 15 minutets a les 7 de la tarda. Aquí, junts, plegats, liant-la una mica. Què? Què passa?
1: Enric Font.
0: Ah, vale, sí. Aquest sóc jo, sí. Ai, mare. Que no passin aquí. És que a vegades m'espanteu. Sí, sí. Va, missatges, comentaris i també cançons de piromusical, que és el que estem buscant.
2: 608-7171-41.
0: Recorda que pots guanyar les samarretes del Getardes. Vinga, tenim moltes, moltes. No sé, direcció, mira, t'ha portat molt bé aquest cop, eh? Sí. T'ha fet moltes samarretes, poder masses. Les hem de repartir. 608-7171-41. Va, explica'm quina és aquella cançó que tu posaries en un piló musical. Aquelles que no poden faltar. Que poder vas trobar a faltar ahir, eh? Sí, sí. Doncs vinga, va. Aviam. Vinga, hola.
3: Bona tarda, Enric. Soc el Xavi de Vilafranca, oi, del Penedès.
0: Molt bé.
3: Doncs una cançó que jo crec que no podria haver faltat al piló musical, o a qualsevol piló musical. És, ja sé que no encaixa gaire en el perfil de Rackstein 5, però és Du Hast, de Rammstein. Oh. Entenc que amb els trons, sí, explosions dels coets, sí, i tot, i cançons amb canya.
0: Canya,
3: amb,
0: sí. Canya.
3: Poder. Sí. Vinga, poder. Una abraçada.
0: Apa, adéu! Oita! Va, imagina't això, sonant a tot drap, per tota Barcelona, saps? Mentre es vega. Oita, oita. Tu compro, mira, a veure. M'agrada.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
5: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
6: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
5: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
6: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
7: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
8: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
9: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en el iogurt grec natural o natural lleuger Carrefour al pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
10: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
11: Proper convidat,
1: Ivan Herzog.
12: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
11: i li traslladarà les teves preguntes.
12: Que balla, ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: Invitacions exaurides.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai. Que si tu era...

0: Gràcies a RAC 105
1: i Estrella Damm.
2: RAC 105.
3: La teva música.
2: No podràs canviar d'emissora.
3: Aquest és el so. Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
4: Sabeu com es diria d'Enric Font? Si tingués molta, molta pasta...
5: Com?
4: Enric Font

0: Motivats com sempre, tot i que sigui dilluns que costa. Sempre la motivació extra en aquest programa. Més amb temes com aquest, eh? Another, amb aquest Talk to You. Vinga, va, que tenim molts missatges, molts comentaris, moltes històries. 608-7-7-4-1. Bé, en qüestió de 4 minuts arribarem a 2:15. Però és el moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1.
3: Ai, Hadouken! Oh.
0: Va, ja ho hem comentat, que avui estem fent un especial roast musical eurovisiu. Sí, però d'artistes d'aquí, de casa nostra, eh? Home, així volem retre homenatge al gran Sergio Dalma, eh? Jugador capdevila, que avui fa 62 anys, que també va ser partícip al certamen d'Eurovisió, i per això busquem la millor cançó d'un català a Eurovisió. Vinga, agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida.
4: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Pofi. Va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1. Oh. Home, evidentment, el protagonista del dia no podia faltar amb aquesta balada que hem cantat tantes vegades a ple pulmó. Mira, mira. Corazón, corazón. Una cançó que va defensar a Eurovisió el 91. Aquelles romàntiques intenses. Ulls tancats, mira. Oh! És la que més t'agrada? Doncs vinga. Vota-la al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Home! 2019 va ser l'any on Miqui Núñez portava a Eurovisió aquesta energia, aquest color, aquesta festa amb la venda. La proposta de la pegatina, eh? Sí. Què, t'agrada aquesta més? Va, explica'm-ho. Àudio al WhatsApp. Anem amb l'última, opció número 3. Oh! Una actuació que va fer història, eh? Va estar a tocar. Chanel, que el 2022 va portar aquest slow-mo, eh? Una coreografia brutal, no? Oh, brutal! Estic afònic!
5: Molt bona tarda!
0: Sí. Brutal! En fi, i ara toca tu, ja saps, vota la teva... Amb un àudio?
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí, sí. 608-7-1-7-1-4-1. Ja tardes!
0: El tanto aquí, mira. Si és que no em passi, mira, hola.
6: Home, Enric Font.
0: Què passa?
6: D'aquestes cançons en falta una. La Bet, amb Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida. Sí, sí. Jo hauria
0: votat
6: aquesta.
0: Oh.
6: De les altres que has posat, no en voto cap.
0: Oh. Oh.
6: Bona tarda.
0: És que, saps què passa? És que no m'hi caben totes. No m'hi caben totes. I l'he pensat, eh? Però dic, mira, va. Saps què vull dir? Però mira, un vot fora de... Fora del roast, eh? Sí, fora del roast musical, un vot. Aviam, va més, mira, és que... Ai.
7: Bona tarda, Enric Font. Hola. Nosaltres votem pel número 2, que és el...
6: Miqui.
0: Ai, mare.
6: Miqui. Miqui.
7: És el millor de tots, òbviament. Ai. Moltes gràcies, adéu.
0: Òbviament. Doncs vot també per l'opció número 2 del Miqui, eh? Miqui Núñez, Miqui. La venda. Ara toca tu, ja saps... Recorda que al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte, eh? I resoldrem aquest roast musical i sabrem quina guanya, qui que falla. Digues la teva, vinga. Ole, l'alegria. Bé, nosaltres continuem, això sí, amb el so dels Figaflauas. Que no s'acabi.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: RAC 105.
3: Qui vol festa i xerinola?
4: Jo.
3: Amb l'Enric tot mola.
5: Me gusta mucho, me gusta mucho.
6: ¿A que sí?
7: Claro.

0: Escolta, aquest estiu també l'hem ballat, evidentment. Amb el salami. Ai, sí. Ai. Bon, uns 20 minuts, arribarem a les 8, tenim més missatges, més comentaris i també, evidentment, aquestes cançons que estem buscant avui per un suposat piromusical. Que és a... Sí. Ole, ole. Va, explica'm quina cançó posaries tu, faries sonar en aquest piromusical o quina cançó et va faltar ahir, en el piromusical de la Mercè de Barcelona. Doncs vinga.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, i recorda que entre tots els que participeu estem sortejant les samarretes, les noves samarretes del programa. Que estan molt xules, tu. Si és que... Si les vols, ja saps, poden tocar segur o no. Mira per aquí, hola.
2: Ei, Enric. Soc el Raúl de Sant Quirze.
0: Home.
2: Mira, la cançó... que jo posaria un piló musical, però sí? per trencar esquemes, per sortir-me de la zona de confort.
0: Ai, ai, ai, ai.
2: Seria El meu pare és un formatge, del Pony Pisador.
0: Ostres!
2: Increïble. Llavors, posa-la
0: sí.
2: I et tindrà bon rotllo.
0: Oi, sí.
2: Encara més.
0: Encara més, eh?
2: Vinga, que vagi bé.
0: Ai. Oita, oita, oita. Vinga.
3: El meu pare és un formatge, fora de l'Uri, roi, ara d'Uri, que està guardat en un prestatge, fora de l'Uri, grero.
0: Home, sí, et quedes amb tothom, això sí. I ho trenques, sí, ho trenques, però per la meitat, ho trenques. Home, no. No és mala opció, Perdona. Ai, mare. M'agrada. M'agrada el vostre...

Coldplay i tal. No sé, explica'm. Quina posaries tu? 608-7-7-4-1. En una estoneta repassarem més. Amb aquesta m'heu trencat, eh? De bo, t'ho dic, eh? Oh. Vinga, va, que continuem. Moment de Dua Lipa, que ens porta aquest físic.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Torna el hormiguero i tenim amb nosaltres ni més ni menys que les formigues tranques i barranques.
3: Vamos a hacer un test de preguntas incómodas que hacemos siempre a los invitados cuando vienen.
4: Mar, ¿te ha pasado alguna vez que te quitas un moco y no tienes un papel a mano? ¿Dónde lo pegas?
5: Me parto.
3: Sergi, cuando vas a hacer pis en un baño público y vas a la zona de urinarios, ¿te pones en el que vas a mear o en el de al lado por tu pito torcido?
4: Son muy bueno.
2: Gràcies per venir, per dir alguna cosa, perquè ha sigut un desastre aquest test que heu fet.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105. RAC
0: 105. Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
8: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure. Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
10: Carglass canvia. Carglass repara.
11: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
12: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
13: Ja tardes, escolta l'Enric Font.
14: Enric Font.
13: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: de pencar i et ve de gust d'escoltar una cançó?
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
2: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 5.
2: Amb l'Enric. Oh, oh, oh.

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
1: Amb l'Enric Font.
2: A RAC 105.
3: Si hi ha una festa vols triomfar,
4: claro,
3: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
5: Toma!
6: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina i dale tonyina, tonyina, ja!

0: Això només passa. Ja tardes.
1: I està explicant la meva vida a la ràdio.
2: Sí, ja veig. Totes les teves vacances, en uns minuts, eh? Està molt bé.
1: Ara sóc aquest tipus de gent que ve aquí, casca el rotllo i no et pregunta com estàs tu, saps? Això fa molta ràbia, aquesta gent que...
2: Bé, no, jo ja estic acostumat.
1: Estàs acostumat que jo no et pregunti com estàs?
2: No, home, no. El teu cas concret, no. Però d'altres, sí.
1: Oh, hi ha gent que fot la xapa i se'n va, eh?
2: Sí, no, i tant.
1: No costa res preguntar com estàs.
2: Exacte, i tu com estàs, Ernest?
1: No, tu com estàs, tu? Com estàs?
2: Quina conversa de bar que estem fent ara mateix, eh?
1: Et veig molt bé, Font, de veritat.
2: Bueno, sí, anem fent, anem fent. Sóc feliç.
1: Com diu aquell, mentre tinguem feina i un bon forat per desar l'eina.
2: Ara! I salut. Força a la mà.
1: I salut, sí, salut. Això de la mà no ha estat bé. Això de la mà no ha estat bé. Ja, jo vull fer un programa de nits. Estic fart ja de fer el programa de matins.
2: Però tu i jo junts, eh?
1: Sí.
2: Tu i jo junts.
1: Sí, això d'haver de vigilar l'horari infantil és una cosa que em molesta moltíssim. No, perquè és que diríem barbaritats aquí.
2: Bueno, mare meva.
0: Ja tardes.
3: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
2: Mola, mogollón.
1: Però això què és?
3: Ai, no ho sé.
1: Comencem forts.
4: Està rient.
5: No!

0: és brutal, és Teddy Swims, amb una de les que ens meravella aquí al Ja Tardes, Mr. Know It All. M'encanta. Així hem volgut començar aquesta última horeta d'avui, aquest dilluns. Sabem que costa, eh? Sí, sí.
1: Molt bona tarda, sí. Senyores i senyors.
0: És que m'encanta, m'encanta. És que jo estic una mica així, una mica fònic, eh? Una mica oi. Chico pollo, digo chico. Va, uns 4 minuts a les 8. Així, doncs, estem a tope i així anem a repassar missatges. Recorda que avui, si vols les samarretes del programa, simplement m'has d'explicar a través del WhatsApp, sí, sí, com sempre, quina és aquella cançó que t'agradaria que sonés a tot drap, al piro musical. Sí, a qualsevol piro musical. Aquella cançó que dius, és que si es cau molt, allà amb els focs artificials, ole, doncs quina et va faltar ahir? Doncs explica-m'ho.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara. A més, recorda que també pots votar per la batalla de cançons avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Avui un roast musical que té tela. Molt eurovisiu. I avui enfrontant tres artistes catalans que hi han anat a Eurovisió, sí? Avui és l'aniversari de Sergio Dalma, eh? Mira per aquí, hola.
4: Bona tarda, Enric.
0: Bona tarda.
4: Avui no hi ha color.
0: Ui.
4: Bailar pegados es bailar.
0: Veus?
4: Va ser la nostra apertura de ball a la nostra boda.
0: Ah, mira. Que bonic. Olé. Que mira, parlant de piro musical, aquesta si es cau, també. Així o no? Oh. Tothom cantant com el karaoke. Ara això!

0: com ha de ploure, saps? Diuen que ha de caure el diluvi. Jo aprofito, eh? Així no, així no. Ai, en fi. Molts vots també per l'opció número 2. La més animada. Amb Miqui Núñez, eh? La venda. Ole, ole. Tenim més... Hola.
1: Enric.
0: Ui, hola.
1: Jo trio la tercera opció de la Chanel. Vale. Adeu.
0: Adeu. Doncs mira, també vots per l'opció número 3 de Chanel. Aquest és Slow-mo. Però clar, ara sembla que s'ha posat de moda això de votar cançons que no estan en els rous. Sí. Sí, sí. Mira, hola.
2: Bona tarda, Enric Font. Aquí a Mau estàvem parlamentant. Em sembla que l'heu dit, el cantant en Manel Navarro, aquell pobre noi que li va sortir un gall
0: Ai,
2: cantant.
0: Pobre, sí.
2: Em sembla que és català.
0: Sí, sí. Sí,
2: bueno, vale, sí, no, a veure si podem concursar.
0: Aviam.
2: Ens posaràs una cançó...
0: Quina?
2: La nova de Ginestar amb, sí, amb Nil Moliner.
0: Sonarà, sonarà.
2: Apa, coses d'Osona.
0: Apa, Ai, pobre Manel Navarro. Doncs sí, sí, que va fer això. Ara, ara. Ai, ai. Sí, sí. Ai. S'ha recordat per això, per desgràcia. Aviam, va més, hola.
3: Hola, Enric. Mira, mira, mira. Bona tarda.
0: Hola.
3: Doncs jo, mira, igual que un altre oient que ha votat una fora de concurs... Oh. D'on vot una altra que, que no sé per què no l'has posada.
0: Oh.
3: És la de la Nina. Recordo que ens va quedar a finals dels 80, sí, o post-80.
0: Sí, sí, sí.
3: Però jo era molt petitona, però sí que recordo que va fer posar en peu els músics. No ho havia vist mai, em sembla que no ho he tornat a veure més en les vegades que he vist Eurovisió. Per tant, el meu vot és per la Nina.
0: Nina.
3: Apa-li, bona tarda.
0: No l'he posat perquè no hi caben. Només enfrontem tres... Clar, és aquesta, Nacida per amar. Oh, oh, oh. Doncs sí, sí, bona, bona aquesta també. Va, recorda que en una estoneta doncs, repassarem el veredicte i sabrem quina guanya. Resoldrem aquest rous musical. Avui ben Eurovisiu, però de casa, d'aquí. Vinga, va, continuem. Moment de Marronson a Miley Cyrus, que ara es fa dir Miley, sí, és veritat. Amb temes com aquest, mira, escolta...

0: Li envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
1: I tant, però moltíssim, Molt.
0: Ja tardes.
3: Recinca, no?
0: A RAC 105.
4: Ostres, que fort.

0: Ep, tu!
1: Sí!
2: Ja tardes!
3: Ja tardes a pujar el volum! A RAC 105!
4: Si bé tu vols passar...
5: Sí, claro!
4: A l'Enric Font, has d'escoltar...
5: Doncs
6: sí.
7: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.
8: Bueno, que l'ha dicho.
9: Toma!

0: apoteòsic, eh? El so de les Hendrix. Estem esperant la segona part ja, de les guerreres K-pop. Aviam si s'afanyen, no? Home. Golden, aquesta que no cantem, sinó cridem, eh? Sí. Doncs agrada molt, tu. Barre, uns 19 minuts. Ja passen de les 8. Tenim més missatges, més comentaris i més cançons d'aquestes apoteòsiques que podrien sonar perfectament en un piro musical. Quina és la teva? Vinga.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga. Recorda en joc les samarretes d'aquest programa, el Ja Tardes.
2: Ai, madre.
0: Mira, hola.
3: Tarda, Enric. Ei. Doncs quina cançó podria posar pel piro musical?
0: Aviam.
3: Segurament que per records i per la meva estima cap a Charango... Més d'un en cauria, la lluna a l'aigua, o potser també la petita rambla del poc que sé, que és una cançó que a mi m'agrada molt i que a més pel piro musical de la Mercè doncs crec que seria fantàstica.
0: Sí.
3: I si no, després podríem anar a unes més d'ara, no? O la de la Julieta, tot com? I que potser no enganxa molt
0: quina?
3: Amb piro, però... La Julieta, papi, posa el disc, que aquest any ha sonat molt. Sí. Crec que són cançons que aquest piro musical hauria d'haver sonat.
0: Ah, mira, bé. Aquí, un zasca a Josep Montero, eh? Ai, Julieta. Doncs sí, aquesta també podria haver sonat perfectament. Si es cau. Julieta. I tu, quina creus que és la que hauria d'haver sonat? Quina? Posaries en un piro musical? Doncs vinga.
4: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Vinga. I recorda que hi ets a temps per aconseguir les samarretes del Ja Tardes. Va, anem avançant. De seguida repassarem més missatges. També Rous Musical. Estem carregats de coses, eh? Una cosa... Abans, que et sembla si anem amb els The Black Eyed Peas, anem a recuperar aquest Where is Love, una de les mítiques de Will.i.am i companyia, que són, evidentment, també aquí a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
3: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
4: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
5: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
6: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
5: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
6: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
7: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
11: Proper convidat,
1: Ivan Herzog.
12: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
11: i li traslladarà les teves preguntes.
12: Cavalla, ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: Invitacions exaurides.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
12: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Gràcies a RAC 105
11: i Estrella Damm.
0: RAC 105, la teva música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
1: Aquest és el so.
13: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
14: Mola, mogollón.

0: Ai, mare, portem un dia. Sí, sí, ja pot riure. El so de Chiran recuperant el seu Sefair. Una de les bones que fem sonar de tant en tant aquí a RAC 105, evidentment, també en aquest programa, el Ja Tarda. Ole. Fa dos quarts tocats. De nou, Sefair. Ai, ai. I ha arribat el moment, moment de nervis, moment de la veritat, moment de resoldre la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Vinga, va, que anem a saber què heu decidit vosaltres. Avui una batalla, un roast musical, sí, dedicat, doncs, a artistes de casa nostra que han participat a Eurovisió. Tot bé arran a que és l'aniversari de Sergio Dalma. I hem volgut retre aquest homenatge, mira. Clar, per una banda, evidentment, no podia faltar aquesta balada, aquesta intensitat. Aquell moment Eurovisió del 91. I moment de karaoke, eh, també. Aquesta l'hem cantada tots. D'aquelles d'emoció, molts vots també per aquesta història. Però també, clar, aquesta no es queda curta. Home! Miqui Núñez amb La Venda. Energia, festa, colors, de tot, i ganes de saltar a tope, eh? Sí, sí, ole, ole, ole. Que no, no, no pots quedar quiet amb aquesta. Cançó que també va participar a Eurovisió, en aquest cas en el 2019. I per últim... Home! Cançó que va fer història. Actuació explosiva amb coreografia, ritme i de tot, amb Chanel. I aquest és Slow-mo. Ara, ara. Home. Però clar, ja saps que només una pot guanyar, com sempre. I el recompte ja l'hem fet. Tres cançons, tres èpoques, tres estils completament diferents, però només una pot guanyar. I, de fet, gràcies als vostres vots, vostres missatges, ja tenim la guanyadora, la cançó que arriba al number one, la cançó que es corona com la reina de casa nostra, Eurovisió. I atenció, perquè... la guanyadora d'aquest roast musical de dilluns. Home! Tenim ganes de gresca, eh? Tot i que comencem setmana, sempre a tope!

0: míticas de Bruno Mars, que es que a mí me emocionan, tú, escolta, es una cosa que... Sí, sí, The Lazy Song. Oh, yeah. Bé, res, en menys de 20 minuts arribarem a les 9 de la nit. Molts comentaris, molts missatges, evidentment. Falta el teu, eh? Sí, sí.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Avui cançons de piromusical. Sabem que va ser ahir, però molta gent diu ah, és que em va faltar aquesta. Doncs explica'm quina va haguessis posat. Vinga, vinga. D'acord, en joc? Les samarretes del programa. Mira, hola.
2: Hola, Enric Font. Jo, la cançó que posaria en un piro musical és la de Encara som aquí, dels Amics de les Arts. Ah! Per cert, la pots ficar?
0: Bé, un trosset, un trosset.
3: Encara som aquí, encara...
0: Fot-li el foc, fot-li, fot-li.

Ostres, sí que sona bé, eh? Sona bé. Aquesta la compro totalment, totalment. Ai, encara som aquí. Va, tu també pots dir la teva, encara hi ets a temps. 608-7141. Sí, encara som aquí per repassar comentaris. Vinga. Ai, si és que... Va, de seguida més. Ara, per això, la nova Hugh Gale al costat d'Ultranate. Al tanto amb això, Moving to the Sun.

0: Les tardes mai abans havien estat tan divertides. Escolta l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja, tardes.
2: Hola, Enric Font, soy Alexa. A mi també me pones mogollón.

0: això només passa. Ja
1: tardes. Hola, bona tarda, Enric Font.
2: Hello.
1: Cucaratxes, cucaratxes, cucaratxes. Em fa molt de fàstic, molta fòbia, molt fastigós.
2: Paneroles?
1: A Barcelona, desgraciadament, bueno, a l'estiu... Venen de visita.
3: Ai.
1: Que fugen de les tinieblas. És molt, molt fastigós. Tinc fòbia absoluta a veure-les, a tenir-les a prop, a que corretegin pel voltant. És molt fastigós.
2: Ai, les paneroles. Sí, sí. Mira, fins i tot li vam dedicar una cançó a les paneroles, eh?

0: d'aquests premis. I va presentar el videoclip d'aquest Patient Zero, sí, la nova. Ah, que mola, que així. Vinga! Amb això, que pràcticament tocarem el 2, com sempre és un plaer estar al teu costat. I demà hi tornem, una nova edició d'aquest programa, el Ja Tardes.
1: Sí. Bona tarda, sí, senyores i senyors.
0: Així estarem, eh? Bona tarda, escolta. Va, enhorabona també a tots aquells que heu guanyat una samarreta avui, eh? Que en sou uns quants, escolta. Ai, ai, ai. Demà en sortejarem més. No sé, a partir de les 5, aquí, eh? Com un clau. Clar que sí. Ara marxarem i ho farem amb una d'aquestes bones dels Coldplay. Ole. Adventure of a Lifetime. Apa-li.
2: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, fins demà. Ciao, pescau.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Once again,
2: from her new album,
1: global superstar
3: Karol G,
4: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: Música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 50.100.50100.
0: Sèrie
2: 27027.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 18 de març de 1934.
2: I el número de la sort, el...
3: 3.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Pones o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.